0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: i Cat Weekend.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: baby, I'm tired.
1: Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: i Cat Weekend.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

0: La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICATmans, amb Quim Rutllan. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.
1: BQN pregunta: d'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. El Maldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat. Aicat. Aicat.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.
1: ICAT Weekend.

0: policeman.
1: Aquest és el programa d'informació i de...
2: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
3: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
4: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
2: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Escoltes ICAT. El folk, el world i l'arrel a ICAT. Ets a l'ICATmans, amb Quim Rullant.
5: Bon dia, bona hora, sigueu benvinguts a una nova edició de l'ICATmans, el programa de les músiques d'arrel a ICAT. Avui farem un programa molt de les illes. Viatjarem primer a Mallorca amb les pitjorines que presenten Safal de Girada, un treball que revisita el cançoner popular amb les seves veus i la seva mirada contemporània, amb aquests arranjaments originals que ens porten. En parlarem amb l'Aina Tramolles, que és la cantant de la formació. I també ens anirem fins a Menorca amb qui Joan Nico, que acaba de publicar Rosa dels Vents, un disc inspirat en els 8 vents de l'illa i en tot l'imaginari emocional, mediterrani i sonor que els pot arribar a envoltar. A més, escoltarem propostes vinculades a la Fònica de Banyoles, al Pla de l'Estany i al Festival Llegendes de Catalunya a Sant Martí de Tous, a l'Anoia. I serem avui amb la Rosa Silloé, la Mònica Muñoz i qui us parla, Quim Rutllant, en aquest nou ICATmans d'avui diumenge, 28 de juny.
4: A ICAT comença l'ICATmans amb Quim Rutllant.
5: Som-hi, doncs, que és Revetlla de Sant Pere. I comencem la selecció musical amb la Tesa. Trat de batre des del rap d'arrel.

0: Aquesta era Tat debatre amb la Tesa des del Trat d'Arrel, una Tesa que avui podreu trobar a l'aplec de Penya Golosa a Benafigos, al País Valencià.
1: El futur del folk és ara. Benvinguts a l'ICatmans.
0: I seguirem ara amb un tema i un grup que sonarà avui a Banyoles a la darrera jornada del Afònica, el Festival de la Veu de la capital del Pla de l'Estany. Entre els que hi actuaran avui, Camaño Meixeiras, a

0: Hem sentit Harira amb els Vocal Birkan, que avui seran a la Fònica Banyoles, un grup vocal a capella format l'any 20 per 8 cantants, una formació que destaca el seu vincle cultural, ja que està composta a parts iguals per 4 cantants d'origen georgià i 4 de catalans. En el seu repertori, especialitzat en la música polifònica tradicional de Geòrgia, és una de les tradicions vocals més antigues i singulars d'arreu del planeta, reconeguda com a patrimoni immaterial de la humanitat per part de la UNESCO. A través de les seves actuacions interpreten cants litúrgics, com aquest que hem sentit, cançons populars, i peces de tradició oral de diverses regions georgianes. Recordeu, aquests Vocal Birkan avui seran a la Fònica Banyoles.
1: La revolució del folk cada diumenge a les 9 a ICAT.

0: Novetat ara que ens arriba des de Mallorca, les Pitxorines presenten Safalda Girada, un nou treball que revisita el cançoner popular illenc amb veus, percussió i mirada contemporània. Un disc que connecta tradició oral, sonoritats mediterrànies i el paper de les dones en la transmissió de la música popular. En parlem amb la cantant d'aquesta formació, l'Aina Tramulles. Bon dia, Aina.
1: Hola, bon dia.
2: Contents de tenir-vos, de tenir-te com a representant de les Pitxorines a l'estudi d'ICAT una vegada més. Ja recordo en aquell moment quan ens va arribar Un soc i no es gasta, ens va sorprendre i va sorprendre molt el públic d'aquella relectura que feu de les músiques d'arrel, sobretot, evidentment, de les illes de Mallorca, i que heu anat, no sé si d'una manera molt natural, heu anat assemblant algú, l'heu anat posant sobre pista, i ara és el segon treball. És com si haguéssim passat 10 anys treballant juntes.
1: La veritat és que hem tingut l'oportunitat de fer molts bolos, i en aquests bolos mos hem anat, bueno, han anat passant moltes coses, no? Vull dir, hi ha hagut molt de moviments, el projecte s'ha fet gros, també hem anat definint el que és Pitxorines per nosaltres a dia d'avui, com volem que el projecte sigui, i a part de totes aquestes coses, també hem pogut tenir molt de moments per fer música. Bueno, hem anat consolidant aquest so que crec que a dia d'avui defineix prou bé el que és Pitxorines i la música que feim. Uh-huh. O sigui que en aquest sentit...
2: Recordo fa un parell d'anys quan ens trobàvem per primer cop a l'estudi,
1: sí,
2: que m'explicàveu, no, que tu, per exemple, venies del cant, del cant jazz, de sí, cantar jazz, l'altre venia més d'un altre estil, i va ser el punt de trobada, el mínim comú múltiple, va ser tot aquest imaginari mallorquí que d'una manera bastant natural l'heu anat assumint molt més i heu vist que hi ha tota una carrera per fer.
1: Crec que tampoc hem anat a cercar aquest so obert entre cometes, no? Simplement ha estat la manera que tenim nosaltres d'entendre o de voler crear amb aquesta música. Vull dir, les premisses segueixen sent les mateixes. Jo som cantant, que sí, m'he graduat en jazz, però també cant altres músiques, i totes també formen part d'altres projectes. De dia d'avui també compaginam aquest projecte amb altres coses, a part de que si volem ser músics i viure d'això també hem de...
2: Has d'espigolar de molts de llocs.
1: Bueno,
2: no?
1: I que volem, o sigui, nosaltres som unes amants de la música. Però crec que això també mos ajuda a llavors quan mos juntam i deim, vinga, Pitxorines, pam, anem a fer música pensant en Pitxorines. En certa manera, que hi hagi totes aquestes influències i camins diferents mos ajuden a definir molt bé el que volem que sigui Pitxorines.
2: Després d'aquests 2-3 anys, una 80 de concerts arreu de les illes, arreu de... El Principat se us ha acollit moltíssim. Heu fet bolos internacionals, fins i tot, cap a Sardenya, que contaria per aquí a la vora. País Valencià també l'heu trepitjat.
1: Sí.
2: No sé si quan us ho vau començar a plantejar, perquè recordo, o crec recordar de memòria, que la primera trobada va ser una mica, va, anem a fer això, molt més casual del que després ha anat esdevenint, no?
1: Sí, sí, 100%. O sigui, cert com a Aina, però també crec que és una opinió de tot el grup, per res mos esperàvem estar on som a dia d'avui, i crec que encara mos costa un poc ser conscients. Som conscients quan de sobte passen coses grosses, però que les podem viure, no? Fem una estrena i de sobte hi ha un teatre ple i hi ha una implicació d'un equip que clar, que Pitxorines se va fent gran, i també el nostre equip de projecte va creixent, i crec que és en aquest moment on nosaltres som conscients de les dimensions, i sempre és una alegria poder treure la música de casa i fer-la, bueno, fer-la girar a Catalunya, en el País Valencià, també vàrem anar a Sardenya, i jo espero que sigui un inici d'aquestes coses, no? A mi m'agradaria molt.
2: Com a Aina, quin creus que és el gran salt entre el primer i el segon disc? Us atreviu una mica més o no?
1: Jo crec que sí.
2: Sí, no?
1: Però perquè crec que... Bueno, és que el primer disc va ser quasi... A l'inici de tot,
2: forçat,
1: no?
2: Va ser una mica forçat, eh? El primer disc, recordo...
1: Bueno, va dir... Bueno, o sigui, jo sí que vaig dir... Va, això ho hem de gravar. O sigui, vinga, va, som-hi, no? I vàrem fer un Verkami i vàrem fer el disc amb els recursos que vàrem tenir, de 3 dies d'estudi, cada una fa un arranjament de cada cosa, no? I ara, amb el segon disc, el procés ha estat més planificat, que diguéssim. Hem pogut fer trobades intensives per assajar la música, cada una ha anat aportant més coses, i a mi el que m'agrada explicar també és que en el primer disc sí que pensava molt en instrumentació, però amb una instrumentació com a objectiu, no? Vale, les cordes faran això, i aquí hi ha una veu, i la veu farà això, no? Però ara el Manco ha fet el disc pensant també en cada una de les membres del grup, és a dir, en el meu cas, que jo vaig arreglar estirar-li cosetes, pensava, buah, és que això li quedaria molt bé a la Sílvia, que és la pianista, no? Però pensava abans en la persona que en l'instrument.
0: Ja.
1: I crec que això també és molt guapo quan passa a tots els projectes, dic, quan penses en les persones.

0: entrem en el disc, perquè ara estem fent el genèric. Has dit vale. Tira-li cosetes. Ostres, amb la Miquela Lladó.
1: Sí.
0: Que bé.
1: Molt, molt. És que la Miquela, sempre ho dic, que l'admiram molt i és una gran referent per nosaltres. Estic contenta perquè ara sent que hi ha una onada de projectes que li fan un homenatge en certa manera i crec que se li ha de fer perquè... Bueno, és pionera en moltes coses.
0: Molt, exacte.
1: Sí.
0: I és ha sigut una baula entre totes les generacions que ara esteu recollint. Sí. Que anar-la a buscar és ben bé declarar-li amor, d'alguna manera, eh?
1: Sí, i que a dia d'avui ella segueix fent concerts i segueix cantant. Total. I no m'agrada com pensar que és una referent però que ja no està en actiu. No, o sigui, és que ella segueix la seva carrera i això també forma part de la seva carrera. I que segueixi, no?

0: Una altra col·laboració, per citar-ne, n'hi ha més, eh? La Judith Nederman heu anat a trobar per aquest Pere Gallerí.
1: Sí.
0: Molt bèstia, que això és a diferència del primer disc, potser es veu més, el joc de polifonies que jugueu.
1: Sí, teníem moltes ganes de cantar juntes. És que nosaltres cantam molt juntes i mos agrada molt, molt cantar, i en els finals la música popular, o sigui, està ple de lletres i de melodies. I en aquest cas, na Carmela, que és la cellista del grup, va fer aquesta proposta d'arranjament, i record que, bueno, pensàvem també en el disc, un poc amb l'imaginari de pitjorines, i varen contactar amb la Judit i varen dir, bueno,
0: què dirà,
1: saps? A veure si mos contesta, perquè també, jo que sé, fa com a cert respecte, perquè la Judit també és una gran cantant amb una carrera preciosa i plena de coses i a veure, saps? I... Bueno, li varen proposar i tot d'una mos va dir, clar, parlem-ne. I a la reunió mos va dir, no, nines, és que això passarà. No passeu pena, perquè això passarà, i vendré a Mallorca a gravar, i ja que hi som, feim un vídeo i serà preciós. I sempre estarem superagraïdes de na Judit. Sí.
0: Una de les col·laboracions que et dèiem, els temes del disc trepitgen tonades, ritmes que ens poden portar molt cap a la terra... I me fa molta gràcia perquè, o almenys me sorprèn la manera que teniu de treballar les cançons, que són com petites suites. Ja ho fèieu en el primer disc, no?, de juntar dues cançons. En aquí sí. També hi heu jugat a agafar dues temàtiques o dues melodies i posar-les, donant-li una continuïtat sorprenent moltes vegades.
1: Sí, bueno, és que, clar, intentam... Sí, en aquest disc també hem volgut anar un poc per temàtiques, per exemple, xerrant de l'artesania i de les coses fetes a mà, com són els oficis, no? Uh-huh. Tenim aquesta primera cançó que obris disc que se diu Oficis, que hi ha la molinereta, el carboner, el sabater, i és guapo també anar-ho enllaçant. Aquest arranjament el va proposar Rosa Garcies. Sí, és una manera un poc curiosa que tenim. També hi ha la cançó de 3 i 3, 3 i 3 i 3, que són jocs i cançons de fer penades. Hi ha, bueno, la cançó de 3 i 3 i 3 fan 9, 9 i 3 fan 12, no? I la de les penades que et la cançó que posa nom en el disc, que et fa de girada. Que ses nines de Manacor duen sa falda girada. Clar, això és una cançó de rodar, no?, i botar corda. I això també ha traçat un poc la línia narrativa del disc.

0: mos agrada anar fent petites suites, sí, sí, se pot dir així, eh? O anar...
1: és per posar-li un nom.
0: Narrant petites històries, però que donguin continuïtat, sí. Mm-hmm.
1: Per comentar algun dels temes, d'aquests nou temes que hi ha en aquesta falta girada, amb sa ximbomba, evidentment, comenceu amb una ximbomba ben sonada. Atenció als cants de ximbomba que ben trobats, que ben... Com us trobeu amb en Tomeu Paveres cantant-hi i siguent-hi... Aquest estil de cantar que és tan peculiar.
0: Bueno, és que en Tomeu és increïble. En Tomeu és un cantador de sa poble increïble i puc contar una anècdota del disc durant sa gravació, perquè en Tomeu i na Maria havien preparat aquesta intro que fan a l'inici del tema, no? I després, en el final, hi ha un petit espai on deim «Els darrers dies sona, i els darrers dies sona», no? Hi havia com uns... crec que eren 8 compassos. 8, que no hi havia res, i li varen dir a en Tomeu... Bueno, 8, vull dir que no hi havia lletra. I li varen dir a en Tomeu: «Tomeu, escolta'm, pensa qualque cosa per posar aquí, si vols». I va dir, uf, bueno, no ho sé, ara ho escolto. I va estar com 3 o 4 voltes escoltant-ho i és que va fer 5 o, bueno, el que sigui, no? Quan va entrar, va cantar una cosa preciosa i va ser allò el que ha quedat, perquè va ser un moment molt guapo. Crec que ha estat dels moments més guapos que hem viscut a l'estudi. I també és una cançó bastant especial dins el disc. Crec que té un pes... que potser a vegades a nosaltres ens agrada molt volar i ser molt alegres, però aquesta crec que hem pogut aconseguir un pes i una serenor gràcies a en Tomeu, que també ha estat una col·laboració que ens ha emocionat molt. Ai.

0: És aquest nou treball de les Pitxorines, el Safal de Girada, que avui l'Aina Tramulles ens ha vingut a explicar. Aina, dèiem 80 bolos que heu anat fent, segurament algun més. Com es belluga aquest estiu? Sabem que, vaja, comentàvem abans d'entrar a l'entrevista, que toca fer gira internacional, no?
1: Bueno.
0: Tornar per Sardenya.
1: A veure, jo crec que hi ha moltes cosetes a l'aire que aniran sortint, però tinc la sensació de que, bueno, tinc la sensació de dir que hi tinc un poc la certesa, no? De que et traurem a girar aquesta falda, la falda girada girarà, i, bueno, com sempre, tenim la sort de poder fer concerts a Mallorca, que mos agrada molt sortir, eh? Ara ho explicaré, però tocar a casa també és un regal, sobretot perquè tenim un públic meravellós, que cada concert és com un xute d'energia preciós, i estarem a Mallorca, també venim a Catalunya, tornem en el País Valencià, que ara fa poc que mos hi hem estrenat i va ser també una alegria. Pot ser tornar a anar per Sardenya. Crec que també farem alguns concerts per la península, pel nord i pel sud, i això la veritat és que mos faria molta il·lusió.
0: Hem d'estar pendents a l'Instagram, que és el lloc més fidel.
1: Això mateix, Instagram avui en dia ho és tot.
0: Escolta, ara que deies que us agrada cantar a casa. Cantar a casa és un repte també, i més quan són tonades com aquestes. Des del minut zero la gent ho ha rebut bé.
1: Jo tinc la sensació que sí.
0: O no us ho han dit.
1: A veure, crec que a mi no... Si no ho reben bé, a mi no... Aquesta informació no m'arriba. O sigui, crec que hi ha de tot, eh? Però tenim la sort de que hi ha un públic que mos estima molt i que s'estima molt el projecte. I jo estic molt tranquil·la tocant a casa.
0: Està bé, perquè és un lloc on compartien només la... O sigui, no és només estàs a l'escenari, sinó que la gent te segueix segur cantant.
1: Sí, és que tinc la sensació de que ja no és una cosa nostra, que és una cosa de tothom. Total. I que se fa comunitat en el final. El públic també participa en el concert i també canta, per tant, també hi forma part. O sigui, que a mi m'ajuda per ajudar a treure'm un pes de damunt i fer que la música estigui en el centre, no? I no tant la meva persona, que diguem, o ses set membres del grup, saps?
0: Sí, sí,
1: els
0: membres del grup, està clar. Escolta, marxarem amb un tema que té una mena de format d'audioconte, que és aquest Val més matinejar, que...

0: i de val més matinejar que a missa anar, és una rondalla musicada, que la lletra i la música la va fent a Masaihara. I les rondalles mallorquines són uns contes tradicionals. I la veritat és que va ser, primer de tot, va ser un encàrrec de SOCEB de Manacor, perquè vàrem fer un bolo allà i mos vàrem dir, ostres, seria molt guai si poguéssim musicar algunes rondalles. I, bueno, aquesta ha passat com
1: el filtre del
0: temps, diríem, no? Que es filtre com...
1: Sí, sí.
0: Que s'ha assentat en el temps i de moment és dels pocs temes originals que tenim, però bueno, que ja n'hi ha dos, tres. Sí, sí.
1: Ui, olor a tercer disco, això.
0: Bueno, no ho diguis això, perquè és que ara necessito un descans. Totes necessitàvem un descans.
1: L'Aina Tremulles, que juntament amb la Maria Drover, la Rosa Garcias, la Carmela Font, la Masega Jara, la Sílvia Reixac i l'Abel Miquel, formen part d'aquesta alenada d'aire fresc que ens arriba des de Mallorca, a les Pitxorines. Aina, moltíssimes gràcies, felicitats pel treball i esperem veure-us pel Principat. I si no, vindrem a Mallorca.
0: Perfecte, moltes gràcies.

0: Val més matinejar que a missa anar. Són les pitjorines des d'aquest Safal de Girada.
1: Escoltes ICAT.
2: Finestra al folk, finestra a l'arrel i Catmans, amb Quim Rotllan.
0: Sou a l'ICATMAN, sou ICAT, per obrir un nou diumenge amb més folk, arrel i wall, fet arreu dels Països Catalans. Un bon repàs de concerts i propostes per aquests dies. Sant Martí de Tous, per exemple, la Noia rep a partir de dijous una nova edició del Festival de Llegendes, un festival que posa el focus en els relats de la transmissió oral i que també té sortida en el món de la música. En aquest cas, hi actuarà dijous, per exemple, Magalí Sare, Cravo Roxo.

0: crambo, ai, que o casar ainda tem tempo.
1: Fins a les 10 del matí, iCatMans, amb Quim Rutllant a iCat.

0: A Pèlags, a Vilobí del Penedès, el proper 3, divendres, i actuaran els Trèvol. N'hem sentit Granaïna de Montaverner.
1: Si sona gralla amb Groove, ets a Alicatmans.

0: bases.
1: Chris Jonico torna amb La Rosa dels Vents, un disc inspirat en els vuit vents de Menorca i en tot allò que remouen, el paisatge, la memòria, l'amor i la mirada mediterrània. Vuit cançons, vuit vents i vuit sonoritats, un retorn a una sonoritat de banda de rock, sol funk i fins i tot arrel illenca. En parlem amb en Chris Jonico. Bon dia, Chris.
2: Molt bon dia.
1: Aquesta Rosa dels Vents, Chris, hem vist que la descrius com una mena de talaia, mirant en els vuit punts que ens dona aquesta fantàstica rosa.
2: Sí, bueno, de fet, el que faig és convertir l'illa de Menorca en una talaia. En el moment que agafo la Rosa dels Vents i la poso damunt l'illa, és una manera de figurativa, no? De fer el que s'hi fa habitualment, que és observar el món des d'aquesta petita roca, des d'aquest Menorca, des de fa molt d'anys. Però ho faig ja, diguéssim, utilitzant l'originalitat pròpiament de la Rosa dels Vents. La Rosa dels Vents és un element que és habitual, molt comú, el tenim molt, molt present, si més no, aquí a Menorca, però diguéssim que el tenim assimilat de tal manera que gairebé no li fem ni cas, no? I el que faig és això, buscar aquestes direccions dels vents que, com sabeu, a Menorca peguen tots, els tenim tots molt presents i és aquest punt. A partir d'aquí, doncs, surten mil coses, mil idees i vuit cançons, bàsicament.
1: Amb un munt de col·laboracions, retornant a una mena de rock més contingut, potser, que altres vegades, però que sí que hi ha una gran diferència amb el darrer treball, que era aquell Cançons de Xerxa, aquell homenatge a poeta local, que en allà sí que jugaves molt amb les percussions, sobretot tradicionals. Sí. Aquesta vegada no et deixes de respirar alguna mena d'arrel, una mena de presa de terra. Hi ha instruments, evidentment, que són molt, molt presents a la tradició. Dona com la sensació de dir, entre el concepte de Rosa dels Vents i alhora aquest punt de presa de terra, ser universal a partir d'allò local.
2: De fet, aquest concepte que dius ara és un concepte que jo defenso fa molts anys i no sempre ho he pogut aconseguir, però crec que és la manera més coherent de ser global, no? És a dir, vivim des de fa molts anys amb la globalitat. Bueno, no sé si ens recordeu, però fa 25 o 30 anys es parlava molt del món global i que perdríem totes les... Si t'hi fixes, els estils musicals que parlant sempre de música, que els estils musicals que arriben a menys gent són els que tenen un component totalment, si més no, el punt de partida és totalment local. Digue-li blues, digue-li flamenc, digue-li el hip-hop, digue-li el que sigui. És a dir, tots tenen un punt de partida molt, molt, molt local, molt en la tradició de cadascú. I sí, ja són elements que sempre m'agrada aportar en els meus treballs, des del disc Memorial en 2004, que vaig agafar un conjunt de cançons populars i les vaig adaptar als ritmes que jo considerava moderns en aquell moment, aportant, per exemple, no sé, incorporant el guitarró, és un instrument de folclore d'aquí de Menorca, no només a Menorca, també a Mallorca i també a les Serres de l'Ebre i al País Valencià, evidentment. El que vull dir és que sempre he intentat introduir aquests elements i aquesta vegada, tot i anar-me'n una mica més a un punt de partida de música més... on m'hi sento més... no sé si més còmode, però sí que l'he cultivat més d'una vegada, digue-li un funky, un rhythm and blues, un soul, sempre al final les col·laboracions han estat aquests instruments de tall de més de real, segurament per aquest disc que deies abans, o de Cançons de Xerxa, que vinc d'una història que la poesia d'en Joan López Casanovas, que és el poeta que vaig

música, em va portar en aquest aire. Intenta parlar de coses que m'envolten, ho faig des d'una talaia a la que veig, no només les coses que m'envolten, jo miro una mica més cap enllà, i evidentment intento introduir doncs, aquests instruments.

0: la Rosa dels Vents, al final ens descriuen, d'alguna manera, són tota una sèrie de vents que cada un té les seves particularitats. N'hi ha uns que són més secs, altres que són més freds, altres que són més bruts. Això s'hi respira cada temps, a cada track, no? I, de fet, les cançons tenen nom, però van acompanyades del seu vent.
1: Sí, vaig voler identificar una mica cada cançó des d'on sortia, no? Una mica. I és cert el que deies, els vents... Aquí van arribar el mateix una tramuntana que un xaloc. És totalment diferent. Però, a més, que no només en si mateix el vent, que en principi és aire que corre, vull dir que tampoc no ens equivoquem. És el mateix aire poder que va amunt i avall. Però sí que la procedència de cadascun d'ells ens arriba i aporta una sèrie d'elements que afecten les persones, afecten l'estat d'ànim, el dia a dia, afecten la roba que et poses. És que és tan directe com tot això, no? I sí, m'he fet servir aquestes particularitats per posar-ho amb la història que estava intentant explicar en aquestes cançons.

0: La tramuntana, diu, només són paraules. És aquesta ventada que aquí a l'Empordà se'ns ho emporta a tots, igual us passa...
1: Sí, és la mateixa, eh? És la mateixa. Penseu, si teniu una imatge una mica de les Illes Balears i el cas Manomar d'està just enmig del golf d'allò. És a dir, està la tramuntana que arriba a l'Empordà, que jo hi he viscut a l'Empordà i sé que és... és la mateixa que també arriba a Menorca i també dura, és dura i dura molt. Sí, és bastant crua, la veritat.
0: També, de fet, ens recorda això, que les coses passen al final, o s'ho emporta una ventada.
1: Sí, és curiós com la tramuntada és un dels vents que més ens marca, més ens condiciona, perquè en el cas de Menorca sol associat a un aïllament total per mar, és a dir, hi ha vaixells, i això té una sèrie de conseqüències, depèn dels dies que duri. Però també és cert que és el vent que més desitgem, moltes vegades, perquè la majoria de vents són molt buits aquí, i la veritat se'ns cala per tot. Hi ha dies fins i tot que alguns carrers que el sol no hi toca, doncs hi ha basses a terra d'humitat, és a dir, perquè ens entenguem, eh? I el que volem és que arribi la tramuntana, faci net, i això sí, la tramuntana és aquell vent que aprofitem per, quan n'hi ha, doncs, obrir les portes una miqueta, encara que siguin 3 minuts, per airejar les cases. I sí, és un vent que fa net, neteja, la veritat. I quan hi ha aquesta cançó que parla de... de parlar de més de la gent, que ho fem tots, eh? Això de... Tots som experts en tot, saps? Però al final sempre fem els comptes dels altres i hauríem de ser una mica més prudents en tot això. Com dic jo, les paraules són... Se les emporta el vent, neteja, i la tramuntana ho fa.
0: Aquest cas, aquest només són paraules, t'hi acompanya l'acordió d'en Carles... Bueno, i en Carles Bel de mateix, no només l'acordió, està clar.
1: Exacte.
0: Hi ha un munt de col·laboracions en el treball, pensades fins i tot amb aquesta Rosa dels Vents, està clar que un llevant a aquesta condemna del Jacint Belacene, que a més, de totes les lletres, potser és la més reivindicativa, i ens parla d'un fet que sí. Dia a dia també hem de sentir.

Sí, mira, aquesta talaia des de Menorca, quan vaig girar i em vaig posar a mirar cap allà avant, em vaig anar una mica més enllà. Allà avant, realment, potser tenim Sardenya, tenim Sicília, Itàlia, però una mica més enllà n'hi ha, allà a Palestina, allà a Gaza, allà tot aquest desastre que encara a dia d'avui segueix succeint, tot i que no el tenim cada dia al plat a taula, però és que va haver-hi un moment en què estàvem immunitzats totalment del que estava passant i quasi ho normalitzes, no? I és una bestiesa. És a dir, jo sempre penso que si hi ha hagut, han tingut una generació de 2-3 anys, unes generacions aquí que amb el tema dels 3 mesos del Covid van quedar afectades, imagino, o no em puc imaginar, mira, no em puc imaginar com els afectarà en aquesta gent el que estiguis en perill perquè caigui una bomba sobre casa teu i quedis a sota i no, ja no el puguis comptar, o la família teva que ja no hi sigui. I això crec que amb els nens, sobretot, és allà on més els hi, més pot afectar. I és, realment ja no dono la raó a ningú, ni crec que faci falta donar-la per pensar o veure que allò és un desastre i que, evidentment, és evitable. El tema és que és evitable.

0: dels temes més mediterranis és aquest que t'acompanya el multiinstrumentista i bufador de sons en general, en Xavi Lozano, amb Les coses arriscades, que sí, Quica, ens parles de la felicitat, al final.
1: Sí, no? Sí, a veure, que la vida són moltes coses, és patiment, és preocupació, és contemplació, és estima, és amor, és gaudir moltes vegades del dia a dia. A vegades pensem que al darrere està bé i ser feliç i tal, hi ha una gran èpica, i no, és mentida, és tot el contrari. És dir, necessitem... Jo crec que es necessita poc per ser feliç. I una mica ho reivindico amb aquesta cançó, que sí, que al final aquells petits detalls que fas i els fas a consciència amb la persona que t'acompanya, que t'estimes, allò és el que has de valorar i has de dir. No, no, evidentment que sí que faràs coses segurament extraordinàries amb aquesta persona, però en el dia a dia és allà on es demostra aquesta estima. No?
0: Aquestes coses arriscades. De col·laboracions, com deien, hi ha moltes. Marina Babyface, la Mà de Mar, de fet, també hi és. Hem sentit amb aquest... també hi ha en Pep Poblet. I una grellera com la Laia Gluck, que el so de la gralla se'n va cap al saxo d'una manera increïble. A vegades, els prejudicis dels instruments, dius, no, fixa-t'hi, com pots anar?
1: Sí, bueno, jo crec que la gralla és un instrument que d'entrada ens sobta molt. Jo fins i tot fa molts anys havia tocat amb un grup de gralla i havia tocat la percussió, quan era jove, estant a Girona. I sempre... Diguéssim que d'alguna manera ens té un...
0: Aquell amor i odi, no?
1: Sí, però l'aire hi treu un so espectacular. És dolç, és... No sé per què li diuen gralla, si li ho he de dir, no sé, dolçó. Un pessic de

0: I és curiós com la Laia és un músic que amb ella vam coincidir precisament amb aquest disc que vaig fer, gravat a la Sinfònica de les Illes Balears. Em van fer una adaptació amb l'OMAC Juvenil, que és l'Orquestra de Música Balear de Catalunya, la Juvenil, i la Laia tocava amb aquesta orquestra també. Ja vull dir que ja havien coincidit abans. Si t'hi fixes, totes les col·laboracions són instruments de vent. Això també ho he fet una mica, vaig pensar, si fem un disc inspirat en la Rosa dels Vents, els instruments han de ser de vent, i en tenim aquí de molt particulars i curiosos. La gralla és un, m'hauria fins i tot agradat incorporar la tenora, però en aquest cas no va poder ser, però hi ha el set de gemecs, hi ha un set de gemecs amb en Francesc Sans, que també és un altre dels instruments, a més molt curiós, amb un tema, jo diria que de rock llatí, saps? Però que hi escau perfectament quan van sentir l'adaptació, va ser brutal. I, bueno, sí, és intentar jugar una mica. Al final, la música no és res més que joc. Sobretot amb la gent que hi participa, tinc la sort de tenir uns col·laboradors espectaculars i sobretot donar una banda, una base de bateria, baix i guitarra, amb en Pere, en Lluís i en Quim, que han fet una feina excel·lent.
1: Ara ens parlaves d'aquest sac que posa en Cesc Sans en el Perfil Salat, i ja per parlar de fons, no? Ens parla d'aquest estiu a Menorca quan s'acaba, no, ja?
0: Mira, els menorquistes desitgem la tramuntana des de l'endant i que sigui el mes de finals de novembre, d'octubre, principis de novembre ja, a vegades, perquè, no per res, ens encanta que vingueu, a passar vacances, però sí que és cert que els menorquins desapareixem una miqueta. O sigui, estem sobrepassats. No, desapareixem. És a dir, jo és una pregunta que faig als concerts, a la gent. Heu estat a Menorca? El 80% ha estat a Menorca. I quan heu estat a Menorca? Bueno, l'estiu molt bé. I quants menorquins heu conegut? I allà hi ha un silenci absolut. O sigui, desapareixem. És normal. A veure, que som una sèrie de quantitat d'habitants d'uns 80-90 mil durant tot l'any, podem 70 durant tot l'any, evidentment n'hi ha més perquè hi ha molts xavals que estan estudiant, gent que estan estudiant fora, però que arribem a un pic de 230-240 mil persones al mes d'agost. Treure el cap és molt complicat.
1: I és poc sostenible, també s'ha de dir, d'alguna manera. Ens va de nassos aquesta Rosa dels Vents, aquesta talaia, no només visual i musical, sinó també anímica, d'alguna manera, aquest nou treball que ens presentes.
0: Sí, m'ho he pres, tot i que, evidentment, hi ha algunes coses que no les podia callar, com és el Sol de Llevant o la Tramuntana mateix, en sí que a vegades són percepcions que tens o que les has d'abocar, però sí que reivindicar una mica la vida, no? És que és superimportant. No sé, jo fa 35 anys, una mica més, que em dedico a la música, professionalment, i el ser-hi és el més important, és el que al final el que compta. No s'arriba, que jo no estic allà dalt, estic aquí baixat i estic allà amunt i avall, però ser-hi seria superimportant i poder gaudir del que fas. Jo he fet de la música el meu ofici, però tot i així segueix sent el meu hobby, i això no canviaria per res.
1: Doncs escolta'm, Cris, felicitar-te pel treball. Et veurem ara pel Principat algun dia o no?
0: Sí. Jo ara, bueno, de fet, el disc, com ja sabeu, va sortir el dia 8 de maig, tot i que havia de sortir a mitjans de març. La qüestió, se n'ha fet un vinil que es va retardar per culpa de la guerra de l'Iran, falta matèria primària, per tant es va retrasar. No soc l'únic, hi ha hagut diferents artistes que també les fàbriques no tenien material i per tant no ho podien fer. Però bueno, jo he anat presentant, ja he anat a Lleida, he anat a Sant Feliu de Guíxols, he anat a l'Hospitalet, he anat a Porreig, he anat a Barcelona, al Bar Nassans el mes de març, però ara començo, d'aquí no res, estic a Mallorca, Inca, i dins el mes de juliol i agost també és per Sabadell, així que Sant Cugat, a Sant Miquel de Balanyà, a la Pobla de Massaluca, a Ciutadella, Menorca, per suposat, dins el mes d'agost. Bueno, van sortir cosetes, clar que sí.
1: Doncs, escolta, n'estarem ben pendents. Agrair-te que ens hagis atès aquesta videotrucada, en aquest cas.
0: Merci, i salut, que us agradi, o si més no, que us obri la curiositat.

0: Des del Rosa d'Esvens, Cris Joanico, n'hem sentit Perfil Salat.
1: Diumenge a les 9, l'arrel no descansa. I Catmans.
0: I així arribem al final d'aquest I Catmans d'avui diumenge a Revetlla de Sant Pere. Plegarem i hem estat la Rosa Silloé, la Mònica Muñoz i en Quim Rutllant. Marxarem amb dues veus que seran a Sant Martí de Tous, al Festival Llegendes de Catalunya, Coloma Bertran i Carles Belda. Tot i que hi seran per separat, dissabte que ve, ara els unim en aquesta cançó del treball Nocturns i Diamants, de la Coloma Bertran. És cançó de bressol per anar als contes. Bon diumenge, bon Sant Pere, fins la setmana que ve.
2: Per la finestra, uns nens s'envolen i tu al darrere te'n vas volant. Amb ells vols viure mil aventures. Ets de la colla de Peter Pan.

0: descobrirà.
1: És estiu. Escolta.

0: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
1: Ja descobre tu la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
3: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
4: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
5: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
1: BQN pregunta: una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
2: És estiu, escolta i

0: Andrés Batussi amb Dani Nelo.
1: Aquesta setmana sessió en la que ens endinsem en les bandes sonores de film noir europeu dels anys 60 i 70. Fugides per la Costa Blava, robatoris amb accent italià, crims sota el cel de París i nits de drama tílic pels carrerons del Soho londinenc.
2: Jazz Batussi amb Dani Nelo. Els diumenges a les 11 de la nit a ICAT.
3: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
0: Linkat.
4: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. ICAT. ICAT.
5: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per ICAT.
4: Linkat.
0: Linkat. ICAT. ICAT.
2: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
6: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
2: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
7: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
2: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
2: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.
0: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

0: juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
1: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
4: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per ICAT.
3: Linkat. Aika. Jazz Batussi amb Dani Nelo.
5: Aquesta setmana sessió en la que ens endinsem en les bandes sonores de film noir europeu dels anys 60 i 70. Fugides per la Costa Blava, robatoris amb accent italià, crims sota el cel de París i nits de drama tílic pels carrerons del Soho londinenc.
0: Jazz Batussi amb Dani Nelo. Els diumenges a les 11 de la nit, a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
1: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: Laia, què ha passat avui amb el tren?
3: Mira,
2: per què has arribat a aquesta hora?
3: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso estar jo d'explicar-ho.
2: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
3: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
2: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
3: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
2: Ah, és el primer.
3: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
2: Segur que
3: no
2: pot...
3: T'ho juro.
4: Bueno, vale.
2: Ara miraré el
3: ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
2: Ara miraré.
3: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
2: Diu mansplaining.
3: Que et foll...
1: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger

0: Andrés Batussi amb Dani Nelo.
1: Aquesta setmana sessió en la que ens endinsem en les bandes sonores de film noir europeu dels anys 60 i 70. Fugides per la Costa Blava, robatoris amb accent italià, crims sota el cel de París i nits de drama tílic pels carrerons del Soho londinenc.
2: Jazz Batussi amb Dani Nelo. Els diumenges a les 11 de la nit a ICAT.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
3: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
2: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
4: Here's to many more exciting adventures.
5: Em dic Salvatore Marino.
6: You and me are the best.
7: Mono mercanto, adormiè.
0: Passió pels videojocs.
2: Generació Digital, amb Albert Murillo.
8: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
2: ICAT.

sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà. I tu nedant en pilotes com una sirena que m'està cridant amb una melodia que me convida a entrar, que m'obliga a entrar. Enamorat del teu cant, vaig acursant-se a distància navegant a màxima velocitat, ignorant que només som un animal que té dificultats per nedar. Digue'm covard, però he tornat a saltar, he tornat a saltar.

0: Els plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT. Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i Dan Peralbo i el Comboi.
1: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.

0: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
1: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, Especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
2: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
3: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
1: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, Especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
4: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. A ICAT.
5: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per ICAT.
4: Linkat. Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.

0: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
1: I ara què?
0: L'Àlex.
2: Voleu jugar a bitllet?
0: I la Clover.
3: Ho retiro tot.
0: Són espies de veritat.
4: Un, dos, tres, no s'estan liat, aguantareu.
0: Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3Cat.
5: Jazz Batussi amb Dani Nelo.
6: Aquesta setmana sessió en la que ens endinsem en les bandes sonores de film noir europeu dels anys 60 i 70. Fugides per la Costa Blava, robatoris amb accent italià, crims sota el cel de París i nits de drama tílic pels carrerons del Soho londinenc.
0: Jazz Batussi amb Dani Nelo. Els diumenges a les 11 de la nit a ICAT.

0: Cas Batussi amb Dani Nelo.
1: Aquesta setmana sessió en la que ens endinsem en les bandes sonores de film noir europeu dels anys 60 i 70. Fugides per la Costa Blava, robatoris amb accent italià, crims sota el cel de París i nits de drama tílic pels carrerons del Soho londinenc.
2: Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Els diumenges a les 11 de la nit, a ICAT.
3: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Viñas dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
4: Una mirada diferent als videojocs.
5: Per aprendre, pensar i somiar.
6: Here's to many more exciting adventures.
7: Em dic Salvatore Marino.
8: You and me are the best.
9: Dona mercanto,
5: passió pels videojocs.
2: Generació Digital, amb Albert Murillo.
10: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
2: ICAT.

0: juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
1: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT. Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
3: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
4: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: Mira, el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
2: que no
1: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
5: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
6: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
4: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
6: Entrades a teatrepoliorama.com.
7: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors,
8: dues hores de programa.
7: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Es Batussi amb Dani Nelo.
1: Aquesta setmana sessió en la que ens endinsem en les bandes sonores de film noir europeu dels anys 60 i 70. Fugides per la Costa Blava, robatoris amb accent italià, crims sota el cel de París i nits de drama tílic pels carrerons del Soho londinenc.
2: Jazz Batussi amb Dani Nelo. Els diumenges a les 11 de la nit a ICAT.
3: Anys i anys.
4: Ho veus?
5: Okay.
4: Anys i anys. Això és molt nostre.
5: Molt.
4: Tant nostre com dir posarem llum
6: a la foscor.
4: O com dir aventureres, aventurers.
5: Ens hi apuntem o què?
4: Què dius?
5: Saps que és molt nostre, també?
7: Sou molt bona gent!
4: Xxt, silenci.
5: Per nostre, el Clara i Carlos TV3, Washington.
4: O el Catalunya Ràdio.
8: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
4: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
5: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
4: Molt nostre.
0: És estiu. Escolta i canta.

0: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
1: Ja descobre tu la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
3: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
6: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí... Els Matiners, amb Xavi Canalies.
4: El programa que desperta Catalunya.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
1: Jazz Batussi amb Dani Nelo.
2: Aquesta setmana sessió en la que ens endinsem en les bandes sonores de film noir europeu dels anys 60 i 70. Fugides per la Costa Blava, robatoris amb accent italià, crims sota el cel de París i nits de drama tílic pels carrerons del Soho londinenc.
0: Jazz Batussi amb Dani Nelo. Els diumenges a les 11 de la nit a ICAT.
3: Ara mira'm bé, passo ràpid.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

vida tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i Dan Peralbo i el Comboi.
1: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT. Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
3: I ara què?
0: L'Àlex.
4: Voleu jugar a bitllet?
0: I la Clover.
5: Tot.
0: Són espies de veritat.
6: Un, dos, tres, noies, per dia que aguantareu.
0: Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3CAT. Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
2: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana al Loft.
7: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PT d'ICAT.
2: No, no ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
7: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
2: Calla, que ens fotran fora.
7: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
2: I realment ho estem fent superbé.
0: Loft. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.

0: Jazz Batussi amb Dani Nelo.
1: Aquesta setmana, sessió en la que ens endinsem en les bandes sonores de film noir europeu dels anys 60 i 70. Fugides per la Costa Blava, robatoris amb accent italià, crims sota el cel de París i nits de drama tílic pels carrerons del Soho londinenc.
2: Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Els diumenges a les 11 de la nit, a ICAT. Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
3: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
2: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
4: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
2: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
2: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: ICAT Weekend.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el DF!

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit a ICAT.
0: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i Dan Peralbo i el Comboi.
6: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
7: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.

0: Cas Batussi amb Dani Nelo.
1: Aquesta setmana sessió en la que ens endinsem en les bandes sonores de film noir europeu dels anys 60 i 70. Fugides per la Costa Blava, robatoris amb accent italià, crims sota el cel de París i nits de drama tílic pels carrerons del Soho londinenc.
2: Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Els diumenges a les 11 de la nit, a ICAT.
3: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
4: Laia, què ha passat avui amb el tren?
3: Mira,
4: per què has arribat a aquesta hora?
3: Mira, el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès, és que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
4: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
3: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
4: Aixecar-te encara abans per si de cas...
3: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
4: Ah, és el primer.
3: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
4: Segur que
3: no
4: pot...
3: T'ho juro, t'ho juro.
5: Bueno, vale.
4: Ara miraré el
3: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
4: Ara miraré.
3: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
4: Diu mansplaining.
3: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Jazz Batussi amb Dani Nelo.
1: Aquesta setmana sessió en la que ens endinsem en les bandes sonores de film noir europeu dels anys 60 i 70. Fugides per la Costa Blava, robatoris amb accent italià, crims sota el cel de París i nits de drama tílic pels carrerons del Soho londinenc.
2: Jazz Batussi amb Dani Nelo. Els diumenges a les 11 de la nit a ICAT.
0: Escoltes ICAT.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Un dia més desdeicat el planeta Terra. Sou a la pista de fusta. El meu nom és Miqui Puig, els plats. Fem ball de tarda. De dilluns a dijous. Puntuals a les 8. Sempre que ho desitgis a les aplicacions per mòbil i tauleta. A 3CAT Cultura, l'històric i el ball no s'atura. Recordeu que estem anunciant el ball final de temporada, que ballarem tots junts, com sempre, amb digis convidats i amb tots els pistes de fustes que heu de venir a gaudir amb nosaltres. Comencem amb quilòmetre zero. Torna Cassetti, aquest projecte de pop sintètic fet a casa. Coconai.

Començo una nova tarda a la pista de fusta amb quilòmetre zero, Cassetti. Després de molts EPs i singles, traurà un LP l'octubre i divendres sentirà ja a les plataformes habituals aquest Coconae. L'àlbum es dirà Tensión, Relax. I és un pas més a la carrera d'aquest artista de casa nostra, fanàtic dels sintetitzadors i del pop elegant. Ets aïcat a la Ràdio Inquieta, ens diem la pista de fusta.

una portada que barregen elements de manga i un homenatge al Zer. Es diuen Esferro, arriben des dels Estats Units per al segell New Retrowave, i aquestes eren les seves

0: El nom de Natà Charles sempre s'ha associat amb innovació i tradició. Ella va ser de les primeres veus de creuar el folclore amb l'electrònica i l'avantguarda. El Natà Charles i la seva parella Sammy Bishai, director musical, parella de la vida, dediquen aquest Parallel Universe al poble de Palestina. Amb tota l'amplitud, amb tot el sentit, amb tot el sentiment, Guanalei, música d'arrel, tradicional, tenyida d'avantguarda. Ens encanta quan les coses són així d'elegantes i, a més, aixequem el puny per ser sempre al costat dels més desfavorits.
1: Aquí no hi ha descans, només ballar, suar i somriure. Cada vespre hi ha ball al Pista de Fusta. La sessió diària que converteix el sofà en pista de ball. Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.
2: Pista de Fusta presenta Un ball de tarda al mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets de Robert De Palma DJ, Clàudia Guisi i Miqui Puig als plats. Diumenge, 12 de juliol, de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miqui Puig.
0: Us necessitem. Els Pista de Fusta heu de venir a ballar. Saludar-nos, tancar la temporada, explicar-nos projectes i ser-hi sempre. Limones, sempre llimona amb la beguda perquè sempre això refresca. Hurtons, amb un remix de Captain Planet. Baleàrica, digue-li com vulguis, bonica.

Els remix de Captain Planet fan èmfasis en aquest so de Miami, en el so del booty bass, per portar els limones de Hurtons a una altra dimensió. Folclore sud-americà i remixes. Ets aïcat a la ràdio inquieta. Déu els cria, ells s'ajunten i nosaltres en gaudim. El nou single dels australians Avalanches. Vem la firma amb el Fea Turing, d'un que tampoc es moca amb mitja màniga. Every Single Weekend, el nou disco, la nova cançó dels Avalanches, és produïda mano a mano amb Jamie Gibb. Vaya, triumvirato, els Avalanches i Jamie Gibb.

0: la feina, els samplers dels Avalanches i la pressió sònica en una peça lluminosa, totalment estiuenca. Every single weekend. Són The Avalanches i és en James XX.
1: It began with percussion. It was a very simple beat at first, and the beat grew more complex. It began in Africa.
2: Aquesta és la pista de fust dedicat a Mickey Puig.
0: I aquestes són les tardes de Valldicat. Soul bonic, Ella Thompson.

segell britànic Mr. Bongo ens presenta aquesta artista de Melbourne anomenada Ella Thompson. Això és el Promise to Keep. És sou pur i dur del més primitiu que coneixem, el de les arrels dels 60. La pista té cançons per donar i per vendre, i el collar de perles avui serà preciós. Kid Laroi col·labora amb Joji. Això es diu Bluffin'.

0: ritmes impossibles de ballar. Contramaluc total. Buffin. Georgie col·labora amb Kid Laroi i tots dos posen vernís bonic a l'electrònica i aquestes veus d'un altre món.
1: Miqui Puig als plats et recomana
0: un heroi dels darrers temps. Tot el que arriba a casa de Joshua i Aidahan, volem ballar amb vosaltres. Ara són remixes del seu celebrat àlbum. For the older, I live three floors up, he's won over. Best order of business.

porta anys i panys fent música interessant i no s'esgota el seu mojo. És el gran Trevor Jackson amb el seu àlies The Playgroup fent aquest increïble remix per als amics de Metromony amb la veu d'Obicé i aquest old school passat per la seva maquinària The Playgroup. És algo que necessites ballar i molt. Fimiani, Baby I Want You, sempre ens necessitem. Ets un cent i posa la veu. I la resta és aquest bombo que entra ara mateix.

Miami, el seu Baby I Want You, amb la veu d'Ed Sang, tocant de peus a terra, perquè torna a començar una altra base impressionant de baix. Sintètica, Son Disco Lines i Maesic, la princesa superstar d'ESA i Mason apreten Push It.

una d'aquelles peces que és com una piconadora i que així funciona. Disco Lines i Maya Seek inviten a Mason i la rapera, a la deessa Princess Superstar, a regalar-nos una peça d'aquelles que no deixen cap espai, cap petita escletxa per entrar-hi. De 9 a 3, aquest és l'horari de Teos. James Jukes ens cita en aquest horari. Burlin Dumas és la col·laboració, i això, senyores i senyors, és l'eleganta peça de la tarda.

Jane Duke. Em regala aquesta peça elegant. Té els 923. Jane Duke, li encanta. El house de tota la vida. I sap com manegar-se-la. La pista de fusta arriba al final. Un parell de missatges. Ja ho tindríem.

0: You can't take no more, and your feet are headed for the door. Music is the answer.
1: Pista de fusta amb Miki Puig.
2: Pista de fusta presenta Un ball de tarda al mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets de Robert De Palma DJ, Clàudia Guisi i Miki Puig als plats. Diumenge 12 de juliol de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miki Puig.
3: Tenim una cita, un ball de tarda per celebrar el final de temporada. El programa d'avui s'acaba i marxa amb un track que té 19 anys. El My Destiny, The Delinquent Yikat, torna a la palestra. Són moltes les cançons que 20 anys després, gràcies a nous balladors, a nous productors, agafen esbranzida. El meu nom és Miki Puig als plats i la pista de fusta és diària, de dilluns a dijous. Descansem el divendres i el cap de setmana t'oferim repeticions. Un goig, pista de fusters. Sigueu feliços, balleu.

0: Escoltes i cat. Comença Les Gates, un programa en què es parla de tot sense saber gaire de res. Les Gates, amb Mariona Batalla i la seva manada felina.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més nostàlgic d'ICAT. Encara no hem acabat la temporada, però nosaltres ja ens enyorem de tot el que han passat en aquests 43 programes que portem només aquest any. Sé que històricament ens han dit que fa lleig reconèixer els mèrits propis, però trobo que admetre que s'ha fet una bona feina també és un acte d'autocures, d'autoestima i d'autorreconeixement que ens mereixem després de tot un curs fent feina ben feta. I és que, nenes, trobo que un any més hi hem estat totes. Les maques, les lletges, les xules, les ties amb poca autoestima, les ties canviants, les segures, les radicals, els gais, les lesbianes, bis, trans, drag, no binàries, fins i tot les dubtoses del seu propi gènere. Hem parlat de qüestions de gènere, sí, però també hem xerrat de salut mental, de creació de contingut, de música i cultura i comunicació, que serien els pilars més sòlids d'aquest programa, però també hem abordat temes estranys, incòmodes, no ho sé, de sobte el càncer, la mort, el dol, però també arts marcials, política, ecologisme, religió, fe i creença màgica. Hem parlat d'extrema dreta, d'incels, de cultura de la cancel·lació, de capitalisme i de diversitats funcionals. En fi, nenes, molta bona merda, trobo. Així que gràcies a totis les que heu passat per aquest sofà i per confiar un any més en les coses ben fetes, des de l'amor, la pausa i l'esperit crític. Ja ens posarem tendres la setmana vinent, que tancarem la temporada, però avui us repassem alguns dels millors moments d'aquest últim trimestre i us he fet selecció musical per acompanyar aquest cap de setmana post-revetlla de Sant Joan i no podíem inaugurar d'una altra manera que no fos amb la Maria Jaume cantant-nos aquest A Plaça, que relata aquesta imatge de trobar-te amb els teus millors amics i també els pitjors enemics en una plaça de festa major.

recupero un fragment del programa de Reines i Perfectes de Catalunya on vam fer un retrat de la nostra Catalunya, passant per ties icòniques i dissidències necessàries del nostre país amb la Núria i l'Eloi Duran, i vam xerrar amb la Frida Later, també una de les dracs de la nostra bonica, petita i marica nació, i no podíem faltar el trio de perfectes dels països catalans, que són fades, que sempre tenen un comentari punyent, una realitat incòmoda o una cosa a reivindicar sota les seves faldilles. Això és el que vam estar xerrant. Pepsi Cola.

0: Això que sentiu, ja us ho deia abans, és M'agrada, I like it, j'adore, de les fades. Com esteu?
1: Hola, hola, hola.
2: Molt bé, molt bé.
1: Bon dia.
0: Escolteu, una altra cançó de l'estiu. Sou una màquina de fer hits.
3: Sí, i encara en queda una altra, per tant.
0: En sèrio?
3: Sí, non-stop.
1: Aquesta no estava pensada perquè fos la cançó de l'estiu, però si la gent
3: ho ha decidit,
1: ho ha decidit també, doncs és 100% vàlid.
0: Llavors hi haurà un altre hit?
3: Sí.
1: Justament aquest cap de setmana l'hem...
3: Hem gravat un videoclip.
0: Sí. Has fet saber alguna cosa?
3: Que és una col·laboració.
1: És una col·laboració i hi ha molta aigua.
3: Hi ha molta aigua.
0: Uf, sortiu marraníssimes en biquini.
3: Pot ser.
0: Bueno, ningú farà més per la Catalunya marica. Escolteu, aquesta cançó, hi ha molta gent que pot dir no entenc res de la lletra.
1: Total. I clarament
0: no s'entén res.
3: No.
0: Heu jugat això a ser divertides a l'univers TikTok, l'univers Brain Rot?
3: Sí, total. Sí.
0: Ser un mem...
3: Sí. O sigui, la cançó bàsicament va sortir de basar-se en tota aquesta cultura brain rota de TikTok, justament el que has dit, no? Dèiem el cappuccino, dèiem el coco loco, tota aquesta cultura com de contingut totalment buit fet per IA i que tota aquesta gent se pensa que és un contingut buit políticament, no? O polític, però entre missatge i missatge sempre ficam alguna punxada, no? Com per exemple, m'agradaria xerrar català quan vaig per Gràcia, o mira'm les tetes, no? Que moltes vegades ens pensam que és un contingut neutre el de TikTok, però realment hi ha moltíssima sexualització, hi ha cosificació, bueno, hi ha anticatalanisme, no? És a dir, realment a TikTok ens trobem de tot. Per tant, hem jugat això i s'ha divertides i també poden fer un ja-ja-ji-ji i un coco loco, saps?
1: Clar, lo de les tetes no és tant perquè jo els vulgui ensenyar, sinó perquè...
0: que també.
1: Sinó perquè el logaritme, al final, quan més pell ensenyes, més...
3: Que has dit, logaritme o algoritme?
1: Logaritme.
3: I què és, logaritme o algoritme?
1: Logaritme.
3: És algoritme, no?
1: No, és logaritme.
3: Què és el logaritme? Ah, no ho sé.
1: És l'algoritme, però l'algoritme és un calc del castellà, crec.
0: Sí?
1: És logaritme.
3: No, un logaritme, tia, és la de matemàtiques de segon de batxiller.
1: Whatever. És així.
0: És...
1: Algorisme.
3: Ah! Bring it back.
1: Ai.
0: Qui vulgui entendre, entendrà.
1: Sí, bueno.
0: El missatge és l'important.
1: No hem fet els deures avui.
3: No hem fet els deures.
1: No.
3: Pompeu Fabra, perdó.
0: Pompeu Fabra, ho sento. Però també trobo que fer una cançó o un contingut buit, entre moltes cometes, com tu deies ara, Ferran, dins d'un context tan caòtic i tan necessari de polititzar-se, també, o sigui, jo he vist en la vostra cançó, i potser aquí em tiro un triple increïble, però com una mena de pseudocrítica imitant a la gent que decideix no mullar-se en un moment en el que crec que és supernecessari mullar-se.
3: Clar.
1: O sigui, nosaltres volíem fer una cançó una miqueta estúpida, però no tan estúpida com per que no tingui cap mena de missatge. És a dir, o sigui, quan nosaltres vam fer les lletres, vam dir, òbviament hem de dir coses que ens agraden, perquè la cançó es diu M'agrada, i like, ja d'hora, això va ser el punt de partida.
3: Clar, va del M'agrada, no? D'un M'agrada.
1: Va del M'agrada de coses que tu pots dir de manera aleatòria, que creus que no estan connotades políticament, però que sí que ho estan. Mm-hmm. No? Per exemple, el fet de dir cappuccino, referència a Valeria Caputxina, que tothom coneix, no? Doncs d'alguna manera això, doncs són dibuixos que et fan mal al cap.
3: Per la vegada, el cappuccino és aquesta marca multinacional que és originada de Mallorca i que són cafeteries que estan a Nova York i que se troben per tot.
1: És que hi ha molt missatge amagat.
3: Hi ha molt de missatge.
0: És que m'encanta.
3: Una mica d'easter egg. O sí. També, de sobte, mallorquina puta i fina, no? També clar. Que sembla una cosa molt divertida i simplement graciosa, però realment sí que hi ha una connotació darrere, no?
1: Sí, també és una frase que es diu bastant.
3: Es diu bastant,
0: mallorquina puta i fina. Jo no ho havia sentit mai.
1: Bueno, jo ho he sentit esporlarina puta i fina.
3: Esporlarina puta i fina. Això jo crec que simplement ho diu en Vicenç molt.
1: Jo crec que ho diu en Vicenç, i punt.
0: Però és una cosa com negativa.
1: No!
3: Sí, és realment guai. És com esporlarina perquè és d'Esporles.
1: Clar,
3: Esporles
1: és un poble.
3: És un poble.
0: Clar, no, és
1: gentilici.
0: Si et diuen mallorquina puta i fina, és com...
1: Ja, és
3: per jo,
1: clar.
3: Per jo és un work.
1: Total.
0: Però, si la gent, o sigui, si un Manolo et diu mallorquina puta i fina...
3: Jo crec que no ho diria.
1: No ho diria mai perquè no ho sabria.
3: No ho sabria.
0: Vale, o sigui, saps? És
3: el llenguatge queer... En Mallorca.
0: Vale. Ui, sí. M'encanta.
3: Mallorquina puta i fina.
1: Sí.
0: Per les mallorquines puta i fines. Anem a parlar una mica d'això, nois, perquè ara pensava, té sentit parlar d'escena queer separada de l'escena mainstream? Perquè en el moment en el que parlem d'escena queer, tipus vosaltres, Svetlana, Wineta, fins i tot Mushka, potser, crec que ja estem segregant el que és queer del que és, d'alguna manera, estem connotant que és l'escena normal.
1: Mm-hmm. Clar.
0: És una mica horrible i hauríem de deixar de parlar d'aquestes dues escenes binàries, o és important que reivindiquem el que és queer com a producte queer?
1: Les dues coses són importants. O sigui, depèn molt de la intenció i de la connotació que li donis una miqueta, no? És a dir, al final, si parles d'escena queer per reivindicar que el panorama català té una escena queer pròpia, això està superbé, no? I és una cosa que s'ha de destacar i s'ha d'analitzar i s'ha d'estudiar, que hi hagi com aquest fenomen una miqueta entre cometes. I quan es parla d'escena mainstream, també és molt necessària, perquè si no hi hagués escena mainstream, no hi hauria escena queer, clar, no? Una miqueta. Mm-hmm. Són codependents una de l'altra, diria jo.
3: O sigui, jo diria que cadascú s'ubica un en la perifèria i l'altre al centre. Desgraciadament o afortunadament, l'escena queer sempre estarà a una perifèria, per molt que se lluiti. Sí, jo sempre crec que sempre s'ubicarà una posició perifèrica, allò queer. Més que res per la connotació que té a nivell polític i per tota la controvèrsia que pot arribar a causar, desgraciadament, no? Tot i que, justament, l'escena queer catalana juga tant amb el mainstream, o sigui, constantment jugant amb el pop. És bé, l'Anna Guineta, nosaltres, constantment, són les característiques de l'escena queer, una de les característiques intrínseques és que hem de jugar amb el pop.
0: Clar, però alhora tampoc no us veig ni crec que m'agradaria veure-us, jo què sé, compartint escenari amb grups d'homes, o sigui, com històricament catalans d'homes.
1: Clar, és que això és un altre tema, perquè és a dir, nosaltres sí que casem potser amb l'escena mainstream que hi ha, que entenem com urbana, cometes, no? Que pot ser ficar flowers, musca, etc. Sí que podem encaixar-hi, però ja quan ens poses amb grups més hegemònics, catarres, no? O potser buos, o el que sigui, nosaltres allà estem super descontextualitzades, és a dir, òbviament no ens entendràs i mai compartirem escenaris amb aquest tipus de gent, simplement perquè si ho fan no seria fer un públic intel·ligent, interessant, que es pugui comunicar entre ells, és a dir, no, són escenes completament diferents amb un públic completament diferent.
3: El públic model és tan diferent que no és compatible.
1: És a dir, nosaltres potser agradar al públic que agrada buos se'ns faria extremadament complicat. Vull dir, és bàsicament impossible, i a la gent que li agrada buos tampoc segurament li agrada dir totes les cançons de la Muixca o totes les cançons de Figaflaues o totes les cançons dels Tallets, no?
3: Diguem que cadascú juga amb unes freqüències molt concretes i nosaltres, justament, la queer i la catalana ens atreveixen tant que el públic que només li agrada una de les dues
1: ja
3: no ens acaba de...
0: Per tant, no us veureu, o sigui, no us trobeu mai cantant en un Canet Rock, en un Cabro Rock, un festival...
1: Tant de bo sí.
3: Bueno, quan se digui Cabro Rock ja anirem, però mentre se digui Cabro Rock no, saps? O sigui, mentre realment... Però també estic com una mica com pensant per què cal reinventar el Cabro Rock quan realment se pot crear un altre festival, no? Aposta, per exemple, per l'escena queer. O sigui, perquè realment reinventar tot l'imaginari que ja està hipermegascolonitzat i que realment no ha aturat de difondre una tradició supermasclista i superhegemònica sobre els escenaris, i en comptes de fer això, per què no se crea un nou festival? No? Encara estic esperant.
1: Clar, perquè costa més, o sigui, crear una cosa nova d'una altra vegada. És que també a vegades ho penso dir, que és que estem super overbooks, amb el rotllo no hi ha espai, un altre festival. Per favor.
3: Sí, per favor. Prou de festivals.
1: Que ja dic, mare de Déu, en plan, no hi ha... No.
3: Sí, sí,
1: no hi ha espai.
0: Clar, però jo crec que el problema no és que hi hagi molts festivals, sinó que hi ha molts festivals programant el mateix.
1: Això és el gran problema. És a dir, la cosa és que tenim molts festivals que bàsicament comparteixen la mateixa programació, no? Llavors, bé, crec que és una cosa que se n'adona tothom.
3: Sí, també això crec que té molt a veure amb la moda, no? I com realment els festivals van per tongades. O sigui, aquests dos anys toquen que X grups s'ocupin dels escenaris. Doncs perfecte. Següent escena. L'escena ocuparà els escenaris durant dos anys. Passen dos anys, següent escena. I és com hi ha un frenetisme a nivell d'indústria musical molt tratat justament del frenetisme de TikTok i del consumisme totalment, immediat. No?
1: Clar, al final, què ha passat també? Que el circuit s'acaba cremant molt més ràpid. Quan tu veus els mateixos artistes 30 vegades a un estiu, nosaltres incloses.
3: Nosaltres incloses, sí.
1: En plan, doncs, òbviament, acabes una miqueta cremada perquè no deixes respirar a la gent que vol veure aquest tipus de...
3: I després fas una sala i no vens.
1: I no vens, perquè t'han vist a 30 festivals, doncs clar.
3: Que nosaltres, bueno, gràcies a Déu que... Bueno, a Déu no. What the fuck, gràcies a Déu, no? Gràcies a nosaltres. No, però gràcies a nosaltres que realment... gràcies a l'esforç i tot que tenim i molta gent ens segueix i que podem omplir sales com el Razmataz 2, que està molt bé, però tant de bo podem omplir Razú, però per què no el podem omplir? doncs perquè m'estan tocant 30 vegades, no, durant l'estiu, de manera gratuïta, i això és un circuit que està molt bé perquè Catalunya està dotada d'aquest circuit de festes majors, que és molt guai perquè els artistes en certa manera poden guanyar bastanta pasta i fer bastant de, bueno, fer bastant de calderilla, no, una mica, però això a les escenes de Madrid, per exemple, no passa. I això aquí és una sort, però a la vegada és contraproduent perquè les sales no venen.
1: Clar, perquè la gent s'acostuma a pagar per packs, no?
3: Sí, per
1: plan,
3: packs.
1: Pago 80 euros, tinc el pack de tres artistes que m'agraden i dos que estan bé, no? Sí. Llavors, en el moment que s'ha de pagar, doncs, això a la sala, nosaltres, per exemple, i tots els artistes han de vigilar que no coincideixi molt a prop d'un festival, que hagi passat prou de temps. Dir que no a molts abolos abans del concert, perquè si no la gent no voldrà anar-hi perquè et veurà gratis.
3: I això a la vegada fa que nosaltres compartim escenaris en aquests festivals amb gent que té un públic que és totalment aliè a nosaltres.
1: Clar.
3: Que moltes vegades la gent se sorprèn i diuen, bof, que xulo, tal, però hi ha moltes vegades que no, i moltes vegades tenim un públic que la gent es queda amb una cara de dir que estic mirant, no?
1: Això ha passat.
3: I jo cada vegada he de dir que estic més a favor de tocar en espais pròpiament queers i reivindicats com a queers i perifèrics. M'encanten aquests espais. És un lloc on me sent còmode, sé que mai hi haurà cap altercat, i en els altres espais, desgraciadament, no m'ho puc assegurar, això.
1: Clar, perquè el que passa també és que quan nosaltres hem anat a festes majors, ja més no reivindicatives, alternatives, sinó d'ajuntaments, el públic és molt més diferent.
3: És hostil.
1: És hostil, perquè la gent va allà de festa i els és igual el que hi hagi. I si el que ja no els hi agrada, tiren ampolles. Punt.
0: Que això també és com... hem tornat al medievo, en plan, què vol dir que quan una cosa no t'agrada tiris ampolles?
1: Una cosa
0: molt forta.
3: Em sap greu, mos tiren ampolles a nosaltres, perquè Saxeni, que els estimam, un besito per totes de Saxeni, però a Saxeni ningú li tira ampolles.
1: Super simpàtics.
3: Mos tiren ampolles a nosaltres, i perquè es veuen com a pallassos, i això és així.
1: Això és així.
3: Això és molt dur de fer front.
1: Sí, tu estàs damunt d'un escenari i doncs estàs vulnerable, perquè òbviament et presentes amb la teva dissidència despampanant, i veure com aquesta, com veure com estàs constantment assetjada amb mirades de fàstic, t'imiten, se'n riuen de tu, et tiren gots, et tiren ampolles, li van tirar un glaçó amb Vicenç. Clar, doncs aquí te n'adones una miqueta que dius, què coi faig aquí? Una miqueta, perquè dius, és que prefereixo tocar a l'alternativa, m'és igual, perquè és... De cop veus tot el panorama i dius, és que no entenc per què m'han contractat, no ho entenc. No ho entenc.
0: Hi ha un punt potser com d'assegurar-se, de dir, mireu, tinc programació queer a dins d'això, de la meva programació, em rento les mans.
3: Jo crec que realment hi ha gent que li interessa, o sigui, els programadors, jo crec que és una cosa genuïna, i la gent de l'Ajuntament X que ens contracta sí que és de... Ostres, que xulo, me fa moltes ganes que estigueu a l'escenari gran, i realment jo crec que hi ha una molt bona intenció darrere, no? De posicionar-nos a un lloc una mica més central del que tu dius, no? Que no sigui una cosa perifèrica, l'escena queer, sinó que sigui una cosa més central, més mainstream, més pop. I la intenció és bona. Ara
1: ho diuen
3: bé,
1: amb orgull.
3: Ho diuen amb orgull, ho diuen de veres, en molt bona intenció. La realitat, però, amb el públic general és una altra. Que també l'auge d'extrema dreta fa molt de mal.
1: Tampoc hi ha paritatge, és a dir, la gent que ve a festa major, ve de festa, escolta música de... per escoltar música, o sigui, no és un, per exemple, un públic d'un festival, que vulguis o no.
3: És diferent.
1: Sí que hi ha com un paritatge de gent, doncs, que ha pagat per escoltar
0: veure
1: música,
0: coses.
1: Veure
0: sí,
1: coses, veure el grup que li agrada i descobrir potser alguna coseta nova i tal. I llavors no hi ha una... Hi ha una més curiositat i no tant judici, i a les festes majors hi ha molt de judici.
3: És que el mode de consum cultural és molt diferent, segons el circuit. Si és de festival, si és de festa major, si és de festa major reivindicativa... Seis de sales canvia molt, canvia molt.
1: Uf, estem parlant molt, eh?
0: És que de fet us anava a dir, ens hem quedat sense temps.
3: Perfecte, m'agrada, I like it, j'adore.
0: J'adore, ens encanta. Us anava a dir, avui el programa va de Perfectes i Reines de Catalunya, i havia posat per tancar aquesta secció la vostra col·laboració amb Samantha Hudson.
3: Molt bé.
0: Però també tinc Fades i F-Boys.
3: No, aquí amb la Samantha.
1: Samantha, els F-Boys són horrorosos. Són horrorosos. Crec que no els veurem mai més a gira.
3: No,
1: mai més,
3: no els portaran de gira.
1: Ai, no, són uns llantes.
0: Però són una mica hot.
1: Són molt guapos.
3: Això sí.
1: Sí, si es van deixar entrar...
3: És perquè són molt hot.
1: Va ser Pretty Privilege. Sí. Ja està, es pot dir. Hem caigut a la trampa.
3: Hem caigut amb ells.
0: Què ens agrada més, però?
3: És que...
1: La mirada masculina, és així.
3: Bueno, que fan queerbaiting, de fet. És que fan super de queerbaiting.
1: Sí.
0: 100%.

0: És lleig que ho digui jo, però programàs el dia que vam abordar el tema de micro i macrofestivals amb la gent del Segell i del Festi Seguit Loud, els periodistes musicals Nando Cruz i Luis Benavides, que tots dos tenen llibres analitzant l'univers dels festivals, i trobo que aquell dia es van dir moltes coses que podrien ser motius pels quals no em conviden a la zona VIP de festivals mainstream. Us ho deixo aquí i recordeu que podeu recuperar tots els programes sencers al web i a l'app del 3CAT. Volem pel mig, som com dues aus, tanquem cadenes i tanquem cantaus del ritme papi. Doncs comencem amb aquest intensiu sobre festivals, ara que s'apropa el bon temps, però ja us deia que ho farem des d'una mirada crítica i ètica en la manera el màxim possible que puguem. Teniu els nois de Seguit Loud, com esteu?
1: Bona tarda.
2: Hola, què tal? Bones.
0: I teniu el Nando Cruz també parlant, aportant la seva visió periodística. Com estàs, Nando?
3: Hola, molt bé. Molt encostipat, però va.
0: Bueno, és que és l'època d'enconcipar-se.
3: Jo tinc una veu així entre Roger Mas i Quevedo o Johnny Cash o alguna cosa així, però no és la meva. Si un altre dia vinc, notareu que la tinc una mica més aguda.
0: Però això ja fa actitud. Escolteu, primer us faré preguntes com per ubicar-vos una mica abans d'anar al tema gros, així perquè com preguntes més genèriques perquè la gent us col·loqui una mica de quina és la vostra línia de pensament, i us volia preguntar, són preguntes així molt obertes, però en general, com quina relació teniu amb el mainstream i amb l'underground? Si feu aquesta diferència, amb qui teniu més bona relació, amb qui...
1: Hi ha quòrum, no? Underground, jo crec, no? O sigui, no sé, tothom venint d'allà, jo crec que tots els que estem aquí venint d'allà, i al final, no sé, jo penso que és la base de tot, i sense l'underground és que no existiria res del que pot existir després, no? Uh-huh.
3: Sí, jo suposo que èticament sí, tot i que com a consumidor, diguem, evidentment hi ha coses al mainstream que són altament agradables i disfrutables, la qual cosa no vol dir que tot el que hi hagi darrere pugui ser més qüestionable.
0: Mm-hmm. Bueno, és que al final, bueno, ja parlarem també de contradiccions, perquè al final també hi ha coses que si estan al mainstream és perquè estan fetes per agradar, vull dir que ningú no és com... ningú està exempte de que li agradin certes coses.
3: I és un art, també, fer coses que agradin a moltíssima gent, vull dir que hi ha uns mèrits, però també sovint, pel darrere, hi ha tota una sèrie de mecanismes que els qüestionem en altres contextos de la vida i en el cas de la música no ho qüestionem i no està de més.
0: Tenia apuntat la frase de l'underground ens dona la vida i el mainstream ens dona de menjar?
2: A veure, jo crec que són dos conceptes que estan plenos de matisos. Sobretot en l'underground, diria. Si l'underground és allò amb el que no et pots guanyar la vida, segurament l'underground no ens interessa a ningú dels que estem aquí. Perquè bàsicament li posem molt d'amor, moltes hores, molts esforços personals i col·lectius per poder viure del que ens agrada fer i sempre una mica intentant impregnar-lo com de certa ètica, no? Aquest èticament del que parlava el Nando. Llavors, bueno, si l'underground, si no ens podem guanyar la vida amb el que potser popularment es coneix com l'underground, potser és un concepte que a mi no m'interessa gaire. Ara sí, com l'underground s'entès allò que no està a l'aparador o allò que no està ni tamisat ni filtrat per diguéssim, aquest turbocapitalisme musical, però que aún així deixa aquests marges per poder anar peleando i sobreviure, llavors sí, ens representa.
0: Perquè el que jo penso a vegades és que tendim a romantitzar l'underground, però d'alguna manera, si romantitzem aquesta idea de fer art per l'art, no sé si estem romantitzant alhora la precarietat una mica.
3: Clarament, i això és un carreró sense sortida, que l'únic que genera és projectes de 3, 5, 8 anys, després dels quals arriba un moment de frustració tremenda, l'esfondrament, i un altre, a lo millor, que vulgui tornar a començar de zero per durar 3, 4, 5 anys i això no és una manera, no és una manera d'existir. L'altre dia, per coses aquestes de les xarxes que de sobte t'apareixen coses que no estàs buscant, em sortia unes decles de l'Steve Albini, productor nord-americà, i un tio doncs, amb una manera molt clara d'entendre les coses, que diguem és que davant d'aquesta manera turbocapitalista, d'aquesta mentalitat de un tio que tregui tota la pasta, tot el suc d'anar xuclant la sang dels altres, l'alternativa no ha de ser que ningú pugui viure de la música, sinó en tot cas que creixin coses que garanteixin que puguin seguir existint i que no es basi en la idea aquesta del cop de colze per guanyar allò, sinó, bueno, si ho faig jo, però en podem sortir més o menys beneficiats quatre, i els quatre puguin seguir creixent, doncs això tira, però l'underground com a pou de misèria i autoprecarització és un carreró sense sortida.
0: Clar, és que a mi una cosa que em preocupa, per exemple, és la diferència dels catxets entre segons quins artistes, i penso, és que igual també és una idea molt romàntica, no? Però si tots estiguessin disposats a tenir com uns sous que no siguin hiperrics, no, és que no sé com explicar-ho, però com no fer-se extremadament milionaris, potser donarien espai a que hi hagi altres persones que puguin tenir com uns sous més dignes i que es pugui viure bé de la música, però que tothom pugui viure bé de la música.
1: Jo crec que jo crec que una de les causes, no sé, aquí l'expert Nando es corregirà si no, una de les causes del tema dels catxers, no, de aquesta diferència que pot haver-hi entre artistes que cobren molt i artistes que cobren una cosa més justa, té molt a veure amb el model d'oferta que impera el mercat, no? Del tipus d'esdeveniment, de si és un festival, no? Tot ha esdevingut a un model en el que el que prima és el macroesdeveniment i tot el que és l'esdeveniment de base, el tema de sala, les gires petites i tot el que és el mig format i petit format, clar, està patint molt. Llavors jo crec que aquí, a la que sumen artistes, no, al carro aquest del macromodel, jo crec que és quan comença realment a implementar-se aquesta manera de ser pagats, no? Uh-huh. I crec que això, si no es canvia aquest model, això es perpetuarà més, no? I cada vegada més i serà molt difícil.
0: Però a mi hi ha un punt que no sé, és que igual soc com un rar avís de la meva generació, però penso, a mi els festivals no em criden l'atenció, com per la llunyania, els macro, festivals per la llunyania amb l'artista, per aquesta sensació com de fredor. Jo prefereixo veure el meu grup preferit en una sala contra més petita, millor, també pel tipus d'experiència. Llavors penso, per què els joves d'avui dia els hi criden tant l'atenció en festivals enormes en els que l'experiència serà completament freda i molt poc personal? Serà una cosa com molt genèrica i molt... I penso, existeix el factor tiktokejable? Una cosa que sigui cool, que de la qual estic com orgullós de poder ensenyar que he estat aquí.
3: Bueno, hi ha una maquinària de màrqueting que ha treballat durant més de dues dècades per convèncer-nos de que si no anem a un macrofestival durant un any som uns matats.
2: Estem fora, no?
3: Clar, no ets ningú. No només com a espectadors. Molts grups tenen la certesa que si no estan en algun festival gros és com si haguessin desaparegut. També hi ha un altre tema. És que d'un temps ençà, i justament gràcies a aquest màrqueting i aquesta intenció continuada de convèncer-se que hem d'estar a aquests llocs, aquests espais, macrofestivals, s'estan omplint de gent a la qual la música li interessa relativament poc. Llavors, clar, a tu sí que et sap greu no veure el teu grup preferit amb una proximitat, però és que allà dins hi ha molta gent que no té grup favorit. Diem que la música és una cosa que estarà passant, però que la gràcia és l'estar allà i sobretot explicar què has estat. Però veure un grup a 30 metres o a 200 metres... un grup que te la sua, bàsicament, perquè yeah. No, llavors tampoc t'estàs perdent tant. I, de fet, als macrofestivals els està passant això, s'estan convertint en un lloc on un espai que atreu molta gent no especialment interessada per la música, i la gent molt interessada per la música cada cop se sent més estranya i busca altre tipus d'espais.
0: Mm. De fet, una reflexió que feia ahir mentre preparava el guió és que no em crec que un festival aposti per la cultura i per la diversitat musical quan se solapen quatre grups que toquen alhora en diferents escenaris, no? Com pot ser que últimament els macrofestivals estiguin com basats en un model que principalment està pensat per atraure turisme i impacte econòmic?
3: Mira, abans d'ahir sortia un titular al periòdico que deia: el Primavera Sound, la Fórmula 1 i la visita del Papa disparen les reserves hoteleres. Vale? Estan posant tres models de negoci, perquè són models de negoci diferents, al mateix sac, perquè finalment la repercussió és idèntica.
2: O sigui, i no està el Barça, no? Por ahí i no parlem del Barça, no?
3: El Barça ja ha acabat, però el Papa, els Cure i no sé qui corre ara, perquè no domino de Fórmula 1, són el mateix model de negoci, que és una estrella que arriba a una ciutat i atrau un munt de gent. Llavors, aquest és el model. La indústria, o sigui, els macrofestivals són part de la indústria turística fins al punt de que molts festivals presenten la seva, el seu cartell de cada any a Fitur, que és la fira de turisme que es fa a Madrid cada gener. Més clar, l'aigua.
0: Jo us volia preguntar també a vosaltres, nois, com a programadors o com a gent que acompanyeu a artistes, que de vegades crec que es ven com la falta, la falsa fantasia, perdoneu, als artistes petits de et donem l'oportunitat de tocar el Primavera Sound a les 3 del migdia amb tota la solana, i és com, ostres, no creieu que és molt més digne per un artista tocar una sala plena de gent que ha pagat una entrada per anar a veure aquest artista, que això t'assegura que se sabran les cançons, que coneixen la trajectòria, que vibren amb aquest projecte, que no tocar a un macrofestival al migdia, a una hora que... És que serà un escenari de pas, i em sap molt de greu dir-ho així, a banda de que generalment qui ja tocarà a primera hora, doncs els artistes més petits d'un roster d'una discogràfica, les noies i els quatre que estan començant. O sigui, la pregunta és... Com acompanyeu en aquest sentit emocional? Perquè jo, per exemple, com a artista, crec que em fliparia tocar un macrofestival perquè és aquesta sensació d'èxit, però que potser el que realment em faria feliç a la meva trajectòria és veure una sala amb 100 persones, que ja són un munt, cantant a pelo els meus temes.
2: A veure, o sea, no sé si és una qüestió de més digna o no, però sí que crec que tocar davant de 80 o 100 persones que han pagat l'entrada per connectar amb la teva música, perquè han sentit el disc o l'EP que estàs presentant i tal, o sigui, no només és donar més caliu, és més proper, sinó que a més crec que com a artista et connecta 100% amb el teu patrimoni, que és el públic que tu t'estàs generant. I és la gent amb la que d'una manera o una altra, saps, està ahí perquè et valora i que tu com a artista potser tens la, entre comillas, responsabilitat de cuidar. Això queda completament desdibuixat en un esdeveniment, en un macroesdeveniment, en un macrofestival, i diria que queda desdibuixat fins i tot per bandes molt, molt consagrades, saps? O sigui, jo crec que ara ja estem vivint uns temps en els que hi ha un munt de bandes que, i d'artistes que potser per la seva trajectòria molt enfilada dins de grandes agències de management, grandes agències de booking i, per consegüent, grandes macrofestivales, potser no saben identificar qui és realment el seu públic, no? Entonces, allà, precisament una de les coses que més s'està reivindicant quan es reivindica la cultura de sales és aquesta cercania, aquesta reivindicació, diguéssim, de lo que és el contacte amb la cultura i amb la música real entre el públic i l'artista, no?
0: Però s'estan perdent completament les sales i la cultura de les sales, i crec que això també el que fa, no sé si estareu d'acord, és que de la mateixa manera que igual mai ha existit la classe mitjana a nivell social, a nivell musical està desapareixent aquesta classe mitjana que potser podia anar sobrevivint tocant a sales, perquè si desapareixen les sales només pots tocar o a un garito superpetit o ja te'n vas al macrofestival, llavors no queda espai per aquests projectes que estan creixent. Llavors, quin és el lloc? És a dir, on queden tots aquests artistes que estan en aquesta mena de limbo, que no estan ni...
3: Bueno, aquesta és la pregunta que es fan als grups i que els obliga sovint a haver d'acceptar tocar en aquests festivals esperant que algú els vegi allà o esperant simplement que acabi el festival i poder presentar-se a l'Ajuntament de Torn i dir: és que jo he tocat aquí, no pretenguis pagar-me 4, m'has de pagar 8. Aquí el que hi ha de fons és la desaparició dels circuits i la desaparició de tota una manera de funcionar al marge del mainstream. Hem començat parlant de mainstream i underground. Aquí el problema que hi ha és que això es desdibuixa en el moment que tant l'underground com el mainstream, quan volen sonar, han de sonar al mateix lloc, que és Spotify o les plataformes. Vale? Tu abans, si volies comprar-te un disco de Fugazi, podies no anar al Corte Inglés i t'anaves a una botiga especialitzada en aquest tipus de música, i en aquest tipus de botiga no trobaries un disco de Madonna. Vale? El de Madonna estava al Corte Inglés. Hi havia diferents circuits, diferents canals per comprar i vendre discos, per escoltar música, bars... Quan tot això es desdibuixa i tothom ha d'anar a petar al Macrofestival o tothom ha d'anar a petar a Spotify, evidentment qui queda en desavantatge és l'underground. Evidentment, qui té més avantatge serà sempre pues, Dua Lipa o qui sigui, perquè tot està construït, tots aquests canals estan construïts per afavorir el més gran, perquè és el gran el que al final acabarà de donar de menjar a Spotify o al Macrofestival. Llavors, aquests artistes petits que estan allà dintre de la plataforma, però que ningú acaba de trobar, o aquests artistes petits que estan tocant a les 3 de la tarda, estan omplint forats perquè la gran maquinària segueixi rodant, però amb molt poques possibilitats de poder existir com es podia existir en altres moments de la història, on tu tenies el teu circuit de llocs on tocar, el teu circuit de botigues, el teu circuit de fanzins, el teu circuit d'emissores pirates o el que fos, i tu podies existir per un altre canal. Ara la cosa està més complicada.
0: Mm-hmm. Vosaltres, no és com ho porteu també acompanyant artistes, de dir... no sabem, o sigui, a mi em passaria de dir, no sé on col·locar-vos.
2: A veure, o sigui, jo crec que per una banda, o sigui, quan et dediques a això del management i l'acompanyament artístic, sempre hi ha en algun moment que has de... tienes que bailar con el demonio, vull dir, que no estem al marge de res, no?
1: No, bueno, jo crec que al final hem de trobar l'equilibri, també això és una cosa que a la convivència del dia a dia amb l'artista, no? Crec que s'ha de parlar i s'ha de compartir, no? Perquè n'hi ha incongruències i n'hi ha com, jo que sé, coses que a vegades fas i que a lo millor no estàs tan d'acord, i a vegades estàs més d'acord i has de jugar una mica con Dibel, no? Entre una cosa i una altra.
0: Al final tampoc no podem exigir que siguem éssers espiritualment superiors, que tots tenim contradiccions i...
3: Clar, perquè és donar la batalla per perduda, i segon, perquè en aquest context les contradiccions les té qui vol fer les coses ben fetes. En canvi, el que plantifica les regles del joc i el que escanya a l'altre, aquest no té cap mena de contradicció, llavors, clar... Ja.
0: Tanquem aquest recull de millors moments amb la xerradeta que vaig tenir fa poc amb la Irene Moules, al programa sobre pressió estètica i operació biquini, que la Irene, us recordo, que és la meva psicòloga, la millor, que ens dona un consell molt savi, no, savíssim, que és: no esperis a tenir el cos perfecte per fer absolutament res. Simplement fes-ho. Gaudiu molt d'aquest estiu, nenes, i ens sentim, ja us dic, la setmana vinent per tancar la temporada por todo lo alto, ja veureu. I res, que tingueu bones vacances. Jo encara no en tinc.
4: Estàs sentint Les Gates, amb Mariona Batalla i la seva manada felina.

0: Comencem la xerradeta amb la Irene, que us deia que és psicòloga social comunitària i que, malgrat estar molt vinculada a l'art, la salut, la comunitat, la creativitat, etc., avui ens quedarem més a la part del cos. Com estàs, Irene? Ui, està tan a gust que no ha agafat ni el micro. Se li ha oblidat que està a la ràdio.
1: Bé, molt bé.
0: Escolta, comencem. M'encanta el títol perquè has posat Vergonya, desig i control social. Coses que ens encanten.
2: A tope.
0: Començaves la teva secció proposant parlar d'aquesta cosa d'ajornar coses, plans i objectius per quan tinguem un cos perfecte.
1: Sí, és una de les premisses que sol passar a moltes persones amb aquesta pressió estètica que ens organitza la vida, no? Que és, bueno, quan estigui més prima, més tal, més amb aquest cos ideal, amb aquest tal, o quan tingui grassa de menys, el que sigui, ja podré fer això, ja podré fer l'altre, faré això, faré... No? I la idea seria una mica trencar amb això i poder connectar-se amb el present i viure la vida des de l'aquí i ara. Però veurem més endavant que això no és tan fàcil de fer.
0: Vale. Per on començaries tu a parlar del tema, per exemple, de cossos correctes, cossos vàlids, que jo crec que això també ho podem relacionar amb cossos més i menys mereixedors d'amor, de desig, de... coses bones.
1: Bueno, primer de tot, la primera idea que m'agradaria dir, no, és que el cos normatiu, la idea de cos normatiu és un paradigma canviant, és a dir, segons la cultura, segons l'edat històrica en la que estiguis, segons el context, hi havia com a punt de referència un cos normatiu i un altre, no? Vull dir, per exemple, avui sembla que el cos de la dona vagi sota el mandat una mica del cos més fit, més de la clingel, no? De poder estar esbelta, perfecta, maquillada, delgada i encima sin mostrar que hi ha ningú esforzo ni posicionament econòmic darrere de tot això, no? Que és algo com molt de dreta, de dretes. Clar, no és algo, per tant, és algo totalment cultural, però és que a més és un mecanisme de poder i de control, no? La norma corporal és una tecnologia del govern, és purament control, no? Imagina't tu que comencéssim a acceptar la diversitat tant de cossos. El món queer m'encanta per aquest tema, no? Perquè també estarien acceptant pensaments diversos, per tant, pensament crític, per tant, entrem en terreno pantanoso i peligroso.
0: Clar, què guanya, per exemple, el govern tenint control sobre la nostra estètica?
1: És una molt bona pregunta. El que guanya és un pensament hegemònic, el que guanya és una idea de falsa seguretat i que estiguem totes juntes però no revueltes.
0: Vale.
1: Que no... Tot el que se surt de la norma, sigui per elecció o no per elecció, genera vergonya i culpa. I sostenir-ho és molt complex. Hi ha gent que ho aconsegueix, i per mi són figures bastant referents, però té un cost tant mental com físic. Sempre està als marges.
0: Mm-hmm. Bueno, i també crec que és superlícit i també... no et fa menys mereixedor d'èxit el fet de no aconseguir-ho mai. Parlaves també del desig com a un constructe.
1: Sí, m'agrada parlar molt d'això perquè sempre pensem a la part biològica que existeix, no? Si t'agrada el gelat de maduixa, t'agrada el gelat de maduixa i no hi ha un parc darrere. Però hi ha una part socioconstruïda que és molt forta i ocupa molt més terreny del que ens imaginem, que hem de tenir present. No ens agrada el que ens agrada només per aquesta part biològica, sinó perquè culturalment se li ha donat un significat, se li ha donat una relació amb l'èxit. Clar, hem de partir de la premissa que la gran majoria de persones ens agrada agradar i ens agrada ser desitjats, però perquè volem ser estimats, volem pertànyer, no? Llavors, un dels mecanismes que han aconseguit és que això ho haguem d'aconseguir a través d'aquest desig hegemònic, normatiu i moltes vegades cis-heterosexual, no? Uh-huh. I llavors, pensar de forma... sabent que aquest desig és construït, això em sembla que ho havíem comentat una altra vegada, no? La cervesa, molt possiblement el primer glob de cervesa que et prens no t'agrada, però com forma part d'un ritual col·lectiu, doncs acabes bevent cervesa o moltes d'altres qüestions, no? Que si ens fixéssim a altres llocs del món, a altres èpoques, doncs serien molt diferents els desitjos. Mm-hmm. Clar, què passa? No ens hem de culpar si ens agrada allò tan poc hegemònic, perquè ho hem palpat també des de petites, no? Ens han educat d'aquesta manera i llavors es tracta d'anar reeducant aquest desig, d'anar provant coses, sobretot noves, per veure què passa, com tenir això al cap de dir la meva ment està funcionant d'aquesta manera, per què no provem de coses diverses?
0: Mm-hmm. No? Però si tornem a la primera persona... I sempre estem buscant com aquest pertànyer i aquest encaixar dins la norma, estem posant en risc la nostra salut i la nostra salut mental, també, per encaixar.
1: És que la posarem en joc per encaixar i per no encaixar. És a dir, si

0: les decisions individuals sobre, perquè ja tenim prou malestar estètic, les persones, com per anar a ser puntillistes i punitius sobre les persones i les seves decisions, no?
1: Perquè tu, Irene, com a psicòloga, en general, pel que has vist, creus que existeix la persona que té una relació completament sana, neutra i positiva amb el seu cos?
0: Sí, sí, sí. Existeix.
1: I sense haver de fer com esforços, tipus m'obligo a fer esport, faig dietes restrictives...
0: Sí, també existeix. El que passa que patim d'una violència institucional i social molt forta i una pressió estètica que organitza no només el model de vida, sinó el model relacional, el model de desig i moltes altres qüestions, que el que fan és que això sigui bastant difícil, no? Clar, l'acceptar-se, no? Accepta el teu cos i no intentis canviar-lo. Ostres, doncs, en un context que emet aquesta violència i aquesta pressió, doncs serà més difícil del que aparentment sembla, no?
1: Clar, i que ja a mi em ressona una mica a Mr. Wonderful aquest missatge d'estima't, accepta't com ets, és com... Tant de bo fos tan fàcil.
0: Clar. I més pensant que hi ha persones que reben discriminacions molt i molt dures i això s'ha de tenir en compte. I que això no vol dir que totes les persones vulguin canviar ni formar part de la norma, i això també és estupendo, no?
1: De fet, Irene, hi havia una part del guió en el que posaves la contradicció d'accepta el teu cos. Què és exactament això?
0: Clar, és el que comento, no? No hi ha prou en dir estima't si després el món t'ataca. Per ser com ets, no? I a més, molt possiblement, quan no has escollit ser com ets, sinó que neixes amb una corporalitat, no? O hi ha moltes d'altres causes multifactorials que fan que el teu cos sigui el que sigui, no? Sigui com sigui. Llavors, per una part hi ha aquesta de... Sí, sí, accepta't, i això posa molta pressió, perquè llavors és una responsabilitat també individual a l'acceptar-se. Però també pot passar al revés, que sigui bidireccional, que tu t'acceptis, però també vulguis canviar alguna cosa del teu cos, i això no vol dir no acceptar-se, no? Uh-huh. Hi ha aquests dos paràmetres, i llavors jo des del món de la psicologia acompanyo a les persones a intentar canviar si això es viu des d'un malestar, i però abans d'intentar canviar, veure des d'on es genera aquest malestar i si podem revertir-ho d'alguna altra, amb d'altres estratègies, o si realment el que fa falta és un treball d'acceptació i dir sí, per què no, doncs avui no em depilaré i sortiré sense depilar-me i sostindré que alguna persona em digui pel carrer qualsevol bajanada, no? Mm-hmm.
1: Des de la perspectiva de la psicologia social i col·lectiva, quina relació, per exemple, té amb el que deies, no? Els discursos, per exemple, d'extrema dreta, amb el tema del clean look, d'aquesta aparença de estic superbona però no li he posat cap esforç, quan en realitat en el fons hi ha moltíssim. Com es relacionen aquests dos mons que sembla que aparentment no puguin tenir res a veure, però que tenen bastant a veure?
0: No, clar, o sigui, els moviments reaccionaris saben utilitzar molt bé les imatges corporals, no? Sobretot de gènere, per fer desitjable l'ordre i aquesta norma, i per entrar en aquesta línia, no? És el que comentava, no? Des del món queer, si comencem a acceptar la diversitat, potser també tenim un pensament que no és l'hegemònic i potser podem pensar diferent, no? I això també és acceptar la incertesa de que les persones pensem diferent, som diferents i tenim corporalitats diverses, no? I això és meravellós que existeixi i coexisteixi, no? Llavors, des d'aquest moviment, tot el que sigui més simbòlic, més sortit, més al marge, s'intentarà com diu el Biol, posar, no? Netejar, s'intentarà treure-li color, no? Dotar d'uniforme a les persones.
1: Però, per exemple, el pes corporal o la forma física moltes vegades no és una decisió personal, sinó que és una cosa biològica. Llavors, per què ells ho consideren com un atac o com una possibilitat de... No? Com jo penso, persones grasses n'hi ha de dretes i d'esquerres.
0: Mm-hmm. No és...

0: fet és que tot el que no sigui hegemònic és diferent, i amb la premissa aquesta de que tothom vol ser estimat, ser una persona grassa és tenir una amenaça. Això us ho explicaran millor després al pròxim col·lectiu que entrevisteu, mm-hmm. des de subjecte polític. Prefereixo que ho expliquin més elles en aquesta línia, però és la por a no pertànyer al col·lectiu, al que es veu amenaçat, al que està en risc en aquestes situacions, no? Però passa el mateix amb l'edatisme, passa el mateix amb els cossos amb discapacitat, no? Vull dir, en el meu cas, per exemple, tinc colitis ulcerosa, que és una malaltia crònica, i seria una discapacitat invisibilitzada en segons quins moments vitals, i llavors tot el que generi vulnerabilitat fora d'aquest estatus moral de salut és llegit com amenaça, perquè ens recorda que la vida és incerta i que nosaltres també podem morir en aquest sentit, no? Mm-hmm. L'extrema dreta ven també una fantasia d'estabilitat, no? Les dones femenines, els homes forts, famílies tradicionals, cossos disciplinats, joventut, puresa, salut, control, retorna aquesta normalitat, i llavors tot el que sigui acceptar la vida en totes les seves esferes resulta una amenaça. Mm-hmm.
1: Per últim, Irene, havies posat com un llistat de coses per lluitar contra aquest estimat, com portar-ho a la pràctica i fugir una mica d'aquesta idea com tan utòpica, com si fos tan fàcil estimar-se.
0: Bueno, dintre d'aquests mandats estètics, no? D'aquesta pressió de poder i control. Sí, mira, els mecanismes que per revertir, jo deixaria, et diria que en primer lloc deixéssim d'ajornar la vida, canviéssim el llenguatge corporal i quotidià de deixar d'esmenar com estan els cossos dels altres, si s'han aprimat, si no s'han aprimat, si han baixat de quilos, si no han baixat de quilos.
1: També hi ha una cosa, Irene, de llenguatge, en el sentit de si jo cada vegada que miro al mirall em dic a mi mateixa que estic grassa, serà un pensament com recurrent que tingui, o sigui, com que la manera en què ens parlem també afecta com ens veiem.
0: Sí, però hi ha també una objectivitat, no? En el sentit d'identitat grassa. En aquest sentit també deixo el terreny a les meves companyes, que en parlaran des de subjecte polític.
1: Super.
0: I llavors també jo proposo desactivar el circuit de vergonya càstig, passar del control al vincle, és a dir, al contrari de la pressió estètica, no sempre l'autoestima individual, sinó sovint és el vincle. Com ens relacionem, des d'on ens relacionem, què veiem com a, no? Com a moralment bo o dolent o no, i uh-huh. que comencem a canviar des d'aquests paradigmes tan antics. I llavors, revisar també l'ecosistema digital, i també teníem d'altres propostes, com construir pactes de conversa, és a dir, mira, d'aquest tema no en parlarem, almenys ara o en aquestes circumstàncies, canviar els espais, no només la mentalitat, és a dir, els espais, l'arquitectura, sempre està feta també pensada per cossos normatius, no per cossos de persones grans, no per cossos no, de persones grasses. Llavors, canviar aquests espais també seria un plus. Posar límit al reduccionisme mèdic, no? O aquesta idea de que les persones grasses no estan sanes, no? O persones que no compleixin en un cànon estètic determinat sense haver fet un anàlisi de sang, sense, bueno, jo què sé. Uh-huh. Llavors, educar el desig i la mirada, que és el que parlàvem, no? De dir, vale, a mi m'agraden aquestes coses perquè també m'han educat així, anem a provar sabors i coses noves. I sobretot, el que més m'agrada també és aquesta part de polititzar la vergonya, que el que a mi em fa vergonya pot ser que no sigui una qüestió individual, sinó que sigui més política, no? I hi ha un circuit molt fort entre el que a mi em produeix vergonya, culpa, i després com m'autocastigo per sostenir aquesta vergonya. I això és el que a mi em sembla interessant treballar, també.
1: Clar, per exemple, si a tu et ve un pacient o una pacient i et diu, mira, jo sento vergonya per X cosa, i tu identifiques que en realitat és una cosa col·lectiva, com es treballa això? Perquè tampoc no és just carregar la responsabilitat en una persona quan el problema és social o col·lectiu.
0: Evidentment, això primer seria validar el seu malestar, fer entendre i veure que aquest posicionament també hi ha altres persones que l'estan patint, assenyalar ben bé d'on ve aquest malestar, que és una pressió estètica estructural, i llavors, a partir d'aquí, també veure mecanismes per als quals pot trencar amb aquesta vergonya. No exposant a la persona a llocs on no es vulgui exposar, perquè això és perillosíssim, sinó acompanyant a la persona amb anar trencant tabús que la facin avergonyir si decideix que allò en concret li genera un malestar. Perquè si no, jo no entraria en aquesta qüestió en concret, no?

0: Escoltes ICAT. Generació digital.
1: Aquesta setmana, Valve ha anunciat el preu de la seva nova Steam Machine. El que més crida l'atenció és el preu. 1.039 euros pel model de 512 gigas i fins a 1.359 per la versió de 2 teres, sense comandament inclòs. Amb el comandament, el cost encara pujarà una mica més. Tot i que sembla una consola, el preu la situa clarament en territori dels PCs. Valve defensa que no és una consola tradicional, sinó un ordinador compacte amb SteamOS i per això no vol vendre'l a pèrdues, com fan altres fabricants. A més, la crisi de components, especialment la memòria, també ha fet augmentar els costos. El gran argument de Valve és, clar, poder jugar a tota la teva biblioteca d'Steam al televisor sense haver de recomprar els jocs. Ara bé, amb aquests preus sembla una aposta més pensada per entusiastes que no pas pel gran públic i obre un debat important. Estem entrant en una etapa en què jugar serà cada vegada més car?
0: Star, Víctor Matute, Américo Ferraiuolo.
1: I també moltíssimes gràcies a Dani Jiménez per estar a la cura de la part tècnica, Dani.

0: Clar, posa aquesta cançó perquè pel Dani és l'últim generació digital de la temporada. No que sigui el darrer d'ell, perquè ho vam dir l'altre dia una mica per sobre, el Generació Digital torna la temporada vinent, una temporada important perquè serà la del 25è aniversari. Una temporada que ja avanço que serà molt retro per nosaltres, perquè posarem doncs, molts moments que tenen ja 25 anys d'història en aquest programa. Pazos, Américo, Star, com esteu?
1: Molt bé.
2: Hola, guapos.
0: Què tal?
3: Doncs mira, t'he de dir una cosa, Albert.
0: Digues.
3: Estem aquí sentats a la taula, jo estava mirant ara així una mica per sobre. Sí. Com és que jo sóc l'únic que té el guió imprès en blanc i negre? Què és aquest bullying que m'esteu fent?
1: Què és? Perquè l'Américo és el nuevo?
0: No.
3: Clar, no? Clarament. La novetada de la primera temporada.
0: Té una explicació, perquè he arribat aquí...
3: Sí. I t'havies oblidat de mi.
0: Sí. M'he oblidat
1: molt millor, molt millor.
0: No de tu, era d'un guió, no? I llavors, clar, el faig la còpia aquí... i apreto el botonet de blanc i negre per no gastar. I això ho he fet des de baix, que potser hauria també d'apretar el botonet de blanc i negre per gastar una mica menys, però no ho he fet. Bueno, mira, és igual.
3: Li passem l'excusa, no?
0: Sí, exacte. Escolta'm, aquest tema que comentava dels preus, em sembla que ha estat avui, que he llegit també la Xbox que puja, bueno, que tot puja, i que cada vegada la nostra afició serà una miqueta més cara cada vegada, i sembla que no tira cap avall, que tira cap amunt.
1: Ens ha tocat la línia temporal dolenta, per si hi havia algun... No només... Els videojocs és el de menys, eh?
0: Sí, ja.
1: S'ha tocat la dolenta,
0: sí,
1: fortament.
0: Sí, sí, eh?
1: Però sí, sí, cada cop puja més. Espera't. La meva teoria, perquè jo sóc una persona molt, molt trista, i la meva teoria és que abans del novembre Play torna a pujar...
0: Sí, eh?
1: Sí, home, l'Xbox ja és la segona o tercera vegada que puja el preu. I ara tocarà l'altra, i després l'altra, i és que és el que hi ha.
0: Sí.
1: Estava dient Valve que no... Hi havia una teoria de que el preu seria molt alt perquè Valve no és una companyia de hardware.
0: Uh-huh.
1: Qual, els tractes que pot tenir amb els fabricants
0: és pitjor,
1: són molt pitjors que els de la consola.
0: Uh-huh.
1: I per el que ha dit Valve, no poden arribar a cap tracte perquè els preus canvien diàriament i et diuen, això és el que hi ha, ho compres o no? I a més han fet un comentari que m'ha fet gràcia, que és que si dius que no tornen a trucar.
0: Directament.
1: Dius, bueno.
0: Perquè ja deuen tenir altres clients, eh? Que no tenen problema.
1: Així està.
0: Sí, sí, és molt curiós anar a la pop i com la gent s'ha enganxat a tot, no? I ven memòries antiquíssimes d'ordinadors antics i com que ara està car, doncs pugen el preu.
1: Clar, i ja està.
0: Sí.
1: Un xaval que coneixia jo que va trobar un Final Fantasy VII a casa i el va posar, no sé si a 800 euros o 1.000 euros a la pop i dius, però si és espanyol, ja està obert. Què esperes? No, això és car, això els vendrà. Bona sort.
0: Per cert, Star, l'altre dia que parlaves del fantàstic mòbil Commodore, vaig llegir l'altre dia, em sembla que és a Shataka, que abans que surti ja han baixat el preu. Mira.
2: Ostres, bé, sí, no clar, però ja el baixaven 100 euros, ho vaig comentar. Sí,
0: sí, però em sembla que era una mica més, eh? Sí, no sé, eh? Potser no és acumulatiu, eh? I és el que vas dir tu. Bé, igualment em va sorprendre, que dius, mira...
2: Clar, perquè estava a 300, no? 350,
0: sí.
2: Menys el 100, 250...
0: Val, sí, pot ser que era que fos bé. Això. Molt bé, i em va encantar, perquè el vaig mirar bé quan tu vas parlar-ne, vaig veure el LED, no sé, l'efecte LED que té, sí, molt bonic.
2: Sí, sí. Quants n'has demanat ja?
0: No he demanat encara cap.
2: Jo només te recordo que som 7 o 8 aquí al
0: Gerard. Sí. No.
2: Com a data, com a data casual.
3: 25 aniversari, la temporada.
0: Exacte, sí. No, també vaig llegir l'altre dia que hi ha hagut doncs, una espècie d'enginyer que ha agafat aquell mític telèfon Nokia, saps aquell que era
1: el 3310?
0: Sí,
3: 3310, no?
0: Exacte. I que el que han fet és canviar l'electrònica de dins sense perdre cap tipus de funcionalitat, però que l'han fet com molt més barat i amb la idea també doncs, de treure'l. No? Una mica el que abans parlàvem amb el nostre tècnic, amb el Dani, de que molta gent, tot està pujant, tot està anant com molt de bojos, però que hi ha una certa... no sé, certes persones que el que volen és anar una mica enrere i anar una
1: cada
0: mica
1: cop,
0: més lent.
1: Cada cop més, jo crec que cada cop més. Estem tornant més a l'analògic.
0: Sí,
1: mira, parlant de videojocs, ara m'ha fet gràcia perquè dius, la temporada que ve serà molt retro.
0: Sí.
1: És el que està jugant la gent.
0: Sí,
1: perquè la gent ja no es compra jocs nous. Ja no s'espera
0: sí.
1: rebaixes o tira't un catàleg immens, es tira cap enrere, i jo crec que cada cop veurem més aquesta recuperació de l'analògic i no haver d'aprendre de serveis, de núvols, de històries, perquè al final...
0: En aquest programa que farem la setmana vinent, que per cert, de tots els que esteu aquí no hi haurà ningú, eh? Américo, Pazos, Star, sí, i tampoc el Dani.
1: Ens hem enfadat.
0: Sí, sí, exacte.
2: No, però l'esperit, estarem amb l'esperit.
0: En esperit, absolutament. De fet, sí. M'agradaria, sisplau, Américo i Pazos, que definiu, sense dir el que és, el que s'emportaran cadascun dels nostres oients que vinguin. És a dir, sense dir el que és...
2: Mm-hmm. Feu una butlleta. O sigui, sí. Fas una miqueta d'introducció, sisplau.
0: Bé, sí.
2: Cada vegada fem una butlleta especial.
0: Sí.
2: Va, demanes un bon numeret. Sí. Llavors, doncs jo, com que sóc un avorrit de la vida, tinc que fer coses, doncs fem una butlleta especial que és una cosa.
0: Una cosa pràctica.
2: Pràctica, o no.
0: En aquest sentit...
2: Depèn de l'any, depèn de l'any.
0: Aquesta cosa pràctica, efectivament, hi ha lligat el número que traurem per a cadascun dels regals que regalarem. I bé, no ho sé, tu, Pazos, també Américo, us en portareu? Com definiríeu?
1: En una paraula.
0: Sí. Per exemple,
1: útil.
0: Útil, molt bé.
3: Jo diria un sintagma, diré.
1: Ostres!
3: Color de la taula. No, vull dir, és el color de la taula que tenim. La pista menys pista del món.
1: Té color de taula.
0: Sí, sí, sí.
1: Això a la ràdio funciona molt bé.
2: No el veuràs, no serà de camuflatge, no el veuràs.
0: No, i a més es nota que l'Américo és el darrer que ha deixat la universitat i l'escola, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè el sintagma ha hagut de...
1: Jo no he sentit la paraula sintagma en ma vida.
2: Jo pensava que deia un joc.
1: Jo soc de l'ESO, de primera promoció.
2: És un videojoc, no?, que ha sortit ara, no?
1: Exacte.
0: És un gran nom, efectivament, és un gran nom. Molt bé. Bé, doncs, oients, que teniu la sort, ja no ens escriviu més perquè ja tenim totes les cadires doncs, omplertes, us emportareu una cosa pràctica i del color de la taula.
2: I un regalet.
0: I un regalet, evidentment, sí, sí, això sempre.
4: Has descarregat Generació Digital.
0: Doncs mira, avui, Américo, et toca a tu obrir el nostre cofre, el cofre fantàstic, on sempre apareix doncs, un joc físic, normalment retro, fixa't, i avui ets tu el que prem el botó i obre i
3: doncs, vinga, va, i... doncs obrim.
0: A veure.
3: Com fèiem això? Ahí està. Ja està bé.
0: Quina llum, eh? És que sí, sempre,
3: bueno,
0: eh?
3: Com enlluerna.
0: Enlluerna,
3: una paraula preciosa.
0: Home, sí, sí. És un joc de la PlayStation 2.
3: Doncs sí, mira, el que tenim aquí sembla ser és el Rev.
0: El Rev.
3: És un joc, exacte, de PlayStation 2 que va sortir al Japó al novembre de 2021, fixa't. I a Europa al febrer del 22.
0: Molt bé.
3: És un joc de Sega desenvolupat per United Game Artists,
0: sí,
3: amb Jun Kobayashi a la direcció.
0: Molt bé.
3: Encara avui se'l recorda sobretot per la visió de Tetsuya Mizuguchi, un videojoc musical abstracte i hipnòtic.
0: Oh, i tant.
3: Segurament el Mizuguchi aquest us soni perquè també és el que va fer el Tetris Effect.
0: Sí, i tant.
3: Reconegut com el millor videojoc de la història.
0: Ah, sí?
3: Per mi mateix, sí, sí.
0: Ah,
2: va bé.
1: I qui està parlant?
3: Clar.
1: Totalment correcte.
0: Saps que aquest joc, el Tetris Effect, hi ha un moment tan divertit que és quan està al revés i que tu t'has de posar al revés de la pantalla.
3: Ah, bueno, sí, és increïble, clar.
0: És que... aquest detall, és que em va semblar tan fantàstic, saps? Perquè penso, hi ha algun videojoc que estiguis obligat a mirar la pantalla al revés?
1: Ostres, tu fas unes preguntes a divendres, tio, que ara mateix... No ho sé, potser algun minijoc...
0: Era retòric, ara, però...
3: Algun puzzle de la DS sí que havies com de tancar una mica i amb el reflex de la pantalla.
1: Algun joc del WarioWare de la DS, saps, que havies de jugar.
0: Un minijuego d'aquest.
1: Un minijoc perdut.
2: Jo m'aniria a l'època de l'Amiga d'Atari ST, però no voldria xafar-vos la guitarra.
0: Ah, no? Sí, sí, escolta, ho podries dir, tranquil·lament.
2: Sí, n'hi havia un, no recordo com es deia, un d'uns cocodrils petitets.
0: Sí.
2: Que és aquest típic que vas seguint el perímetre de la pantalla, per entendre'ns.
0: Ahà.
2: I saltes cap al mig, que hi ha com unes columnes, sí. Llavors el comandament s'inverteix, diguéssim.
0: Val, molt bé.
2: Saps?
0: Molt bé.
2: O sigui, una cosa, sí, potser sí, no és el mateix, però sí que feia una cosa, te tornava una miqueta boig, també.
1: Kojima, no et vas inventar res?
2: No, res.
0: Jo, ara que has dit el nom, Américo, del Tetsuya Mizuguchi, va haver-hi una època... que flipava amb aquest home, amb tots els productes que feia. Tenia una empresa que es deia Q Entertainment, em fa l'efecte, i va treure un parell o tres de jocs per la DS que a mi m'al·lucinaven, absolutament. I recordo que va venir a Barcelona una vegada a fer una conferència. I és un home que, bé, ha tingut sempre idees curioses a nivell musical. També el Lumines, em sembla que havia fet.
1: Sí, jo
3: no només...
1: És això, és una persona que és supercreativa i que fa uns jocs que no pot fer ningú més, sinó que a més la màgia és que aconsegueix que algú se'ls pagui, és a dir, que algú li doni calés per fer-los.
0: Exacte.
1: Que això és molt complicat.
0: Sí, perquè és molt conceptual.
1: Clar, clar.
0: Sí. Sí, sí. Recordo un joc que es deia Meteos. El Meteos.
1: Home, el Meteos, oh, sí, sí, sí.
0: Aquest joc, vaig jugar tant. O sigui, em va tornar boig aquest joc. Encara el tinc i de tant en tant el poso. I ara estem veient a la pantalla gegant una miqueta el rotllo Matrix, Tron, que té aquest Red, que efectivament ha estat molt bé i que ha estat en la versió de PlayStation 2, que és la consola doncs, predilecta de l'Americo, no? Això és correcte, no?
3: Sí, exacte, que en algun context jo m'he definit com feligres de PlayStation 2.
1: Feligres, ostres, tu.
0: M'encanta.
4: Generació Digital, amb Albert Murillo.
0: Doncs sí, benvinguts al Generació Digital. Aquesta és l'edició número 1146 i volem parlar dels videojocs que podrem jugar en aquest temps que venen de vacances, si és que en teniu. Si tenim temps, farem un comentari sobre el Sonar Més D de fa 15 dies a Barcelona i les darreres novetats de l'univers dels videojocs. A banda de Valve, també passen coses, per exemple, a Rockstar.
5: Una mirada diferent als videojocs.
4: Per aprendre, pensar i somiar.
6: Here's to many more exciting adventures.
7: Em dic Salvatore Marino.
8: You and me are the best!
9: L'home més canta, Antonio Miller!
4: Passió pels videojocs.
5: Generació Digital, amb Albert Murillo.
10: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
5: iCat.

0: Molt bé, Estar, has jugat, has llegit, has fet alguna cosa aquesta setmana que vulguis comentar als nostres oients?
1: Doncs, bé, home, algo personal, però no sé si els interessarà, que home, és preparar coses de jocs de vida d'Spectrum.
0: Oh, això m'encanta.
1: I sí, sí,
0: com està el moment aquest? Vull dir, estàs fent moltes cintes o no?
1: Està calentet, perquè la gent de Microhobby s'ha doncs, anunciat també que traurà una línia de jocs físics en caset.
0: Uh-huh.
1: I bé, es veu que han fet comparacions odioses i la cosa doncs, està una miqueta calentona. Que, per mi que diguin el que vulguin, eh? O sigui, a mi m'ha demanen... Tu vens i em demanes que publiqui el teu joc i jo t'ho publico, sí,
0: molt
1: cap
0: bé.
1: Problema. Sí, això calia amb aquestes coses. Però sí que la cosa, en general, està una miqueta calentona, sí.
0: Això vol dir que tu estàs fent una mica el disseny de les portades i el marxandatge...
1: Sí, és gent que diu, mira, he fet un joc, del que sigui, en aquest cas d'Spectrum, llavors me l'envien, diu, mira, jo voldria tindre-lo en físic, voldria tindre-lo en cinta de caset, llavors jo els preparo la portada, el cartronet, la cinta, les etiquetes, el disseny de tot plegat, i llavors el que els dono en mà és senzillament doncs, una cinta de caset tal qual com estaria, diguéssim, als plastatges de qualsevol basar de l'època.
0: És fantàstic.
1: Sí, sí.
0: Per cert, diré alguns dels regals que tindrem la setmana vinent. Un regal important és una mini arcade de Pac-Man, bestial, que ha sortit ara, de veritat, val molt la pena, però entre els regals també hi haurà una capsa de 10 cintes Sony sense obrir dels anys 80, posició normal, For Music and Voice, perquè posava això. I regalarem, o sigui, Star, que sàpigues que regalarem doncs, les cintes, diguéssim, per gravar música, que ara s'estan posant també de moda.
1: I no hi ha ninguna cadira lliure, no?
0: Per tu sempre, ja ho saps, eh?
1: Ara no sé què fer. Ara seria una miqueta, de... Ai.
0: De 60 minuts, a més, eh? És molt curiós perquè...
1: 30 i 30.
0: Sí. És molt curiós perquè la història d'aquesta capsa, que és més d'una, vull dir que igual algun altre doncs, programa també ho farem, estava a Catalunya Ràdio en un edifici annex on guardaven moltes coses.
1: Anava a dir, darrere d'una paret falsa, no?
0: Gairebé. I hi havia, doncs, això, els cassets que comprava Catalunya Ràdio per registrar, doncs, programes. O jo què sé, no sé. I mira, em van dir, ho vols? Perquè, una cosa, a mi em ve la gent amb coses estranyes que troben per la ràdio, ja sigui minidisc, cassets, coses antigues, em venen i m'ho donen, saps? Com saben perfectament que m'agrada.
1: O sigui, si van per Catalunya Ràdio i troben una cartera a terra, te la porten.
2: Ah, exacte.
0: Si hi ha bitllets del Franco, potser sí, eh?
1: Sí, potser.
0: Si no, no, eh? No sé, Pazos, hi ha alguna coseta que hagis jugat que vulguis comentar?
2: He estat jugant, he provat diverses coses, però poqueta estona he pogut jugar un parell d'hores al Mina.
0: Ah, no
2: Mina de Hollower. Ja et dic, un parell d'hores em sembla que és goti. No, o sigui, no caldria jugar-lo més. És un espectacle.
0: Sí?
2: Ara és difícil, eh? Ui! Sí, no té pietat, eh?
0: Ja.
2: Però és dels creadors del Shovel Knight. I es veu com un joc de la NES. Que a mi aquestes coses m'agraden molt. Quan fan un... No perquè sigui de la NES i tal, sinó perquè fan un joc d'aspecte molt retro, però a nivell mecànic i de progressió és molt actual.
0: Molt
2: i és una passada. Això sí, res de diagonals, eh? És isomètric i no pots fer res diagonal. No, a lo gordo, a lo problemàtic. I està molt guai perquè és com un... És com una mena de metroidvania molt gran. I, bueno, portes una ratonileta i vas allà pues, matant bitxos i fent puzzles.
0: Molt
2: i
0: bé.
2: Està molt, molt, molt bé.
0: Molt bé. I Américo?
3: Doncs mira, jo he estat jugant al Metal Gear Solid 1. El que és el primer cop que el jugava, no l'havia jugat mai, i m'ha semblat una experiència ultrasensorial, vaja, al·lucinant. Sí.
0: Aquest és el joc que va sortir per MSX a l'inici, el Metal Gear Solid? No, perdó.
2: Bueno, aquest... sí.
0: Sí, no?
3: Bueno, el Metal Gear.
0: Ah, va,
3: el Solid és el de Play 1, clar. El de Snake.
0: Val, és veritat,
3: però què coño? Saps quan ve això?
2: Sí. Clar, jo, en aquella època jo que tenia, que tindria 14 anys o 15 anys, escoltar un però que coño
0: perfecte
2: castellà en un joc era literalment un però que coño.
0: Aquest és el joc que moltes vegades ha comentat l'Albert García i que ahir defensava una mica la cinemàtica, perquè hi ha molta cinemàtica,
3: sí,
0: oi?
3: Just, sí, té com una...
0: Que ahir defensava molt i que hi havia molta gent al programa, no recordo qui, que li deia, però això no és jugar, això és mirar, saps? I ell defensava aquesta manera de jugar, no?
3: Sí, ho puc entendre, eh? Jo m'he tornat kojimista ara, sí, perquè efectivament té un sentit de la cinematogràfica molt, molt treballat, molt, com hi ha una sensibilitat aquí al·lucinant. Sí.
0: Molt bé. Estar, en alguns d'aquests jocs que estàs fent, hi ha un semblant al Metal Gear o no? O tots són així...
1: No,
0: plataformeros? Són plataformeros?
1: Sí, plataformeros i matamarxianos.
0: Ah.

0: Molt bé, bueno.
1: Sí, això està molt bé, això, sí.
0: Bé, no, no, vull dir, estic...
1: No, no, clar, fan, no, no hi ha gaire varietat, però bé, sí, està bé.
0: Molt bé, perquè algun dia n'hi haurien de parlar i haurien de parlar si realment ha sortit un joc conceptual per aquestes plataformes, és a dir,
1: sí,
0: trencador.
1: Sí, sí, sí. Sí? Sí, val. Sí, sí, hi ha un autor, Miguetello,
0: sí?
1: Que aquest, tot el que fa, té, no sé, és un bruixot.
0: Val.
1: Té una varita màgica i tot el que fa és... És màgic.
0: Molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, avui, Pazos, Américo, faràs una altra cosa, però en aquest darrer programa vostre ens agradaria que parléssiu de videojocs per donar idees, Pazos, Américo, a la gent que pugui tenir una mica més de temps aquests dies, per, precisament com aquest joc que ens has dit ara del Solid, no? Que puguin recuperar i que puguin jugar. Però ens ho explicàvem una mica de, no? Si us sembla, jo, una mica d'empaque.
1: Manual.
2: Sí, tant. Ara, si vols ballem, o...
0: No, no cal. No,
1: sí.
0: Home, ho podríem fer si escoltéssim aquesta música, a veure. Home, agafadets podríem fer-ho, eh?
3: És música de ballar,
0: sí,
3: exacte.
0: Sí.
2: Quin és aquest? Ui, que t'agrada.
0: Quin és aquest?
3: Doncs mira, aquest és el Kingdom Hearts 2.
0: Ah, molt bé.
3: Home. Sí, efectivament.
2: Home.
3: Per mi l'estiu és sinònim de JRPG.
0: Perdona? Ah, sí? Per què?
3: Sí, doncs mira, perquè bueno, jo tinc com aquest record de quan era més jove, que era quan estava a la universitat o fins i tot abans a l'institut, 3 mesos d'estiu per davant, agafar un JRPG i fundir-lo. I jugar, doncs, moltes hores i tal, i matar bitxitos tot el dia, no sé què, tal i qual, sentar-te davant del ventilador, al final, i estar-te allà davant de la tele fent missions secundàries i de tot.
0: Perdona, m'estic adonant que amb aquesta música queda molt bé tot el que diguis.
3: Clar, exacte, sí, exacte.
2: S'ho ha pensat.
3: Em queden per comprar galetes i oli d'oliva, clar, pots dir el que vulguis. Doncs recordo haver fet un estiu quan estava a la universitat, que em vaig comprar en una botiga de videojocs de segona mà, que no direm el nom perquè no ens donen diners, però me'n vaig comprar el Dragon Quest 8. I vaig estar-me això, tot l'estiu, jugant al Dragon Quest, i va ser una experiència meravellosa.
0: Això vol dir que és un joc llarg i que li pots dedicar moltes hores, eh?
3: Exacte, sí. Llavors, bueno, aquest queda com una recomanació penjant de la principal, però això, que el que jo sento que té com, d'alguna manera, una entitat perfecta per jugar a l'estiu és el Kingdom Hearts 2. En part, per això que estàvem dient, que és un joc molt llarg i molt gran i molt nutrit de contingut, que pots estar jugant, jo què sé, 100 hores, potser, i no te l'acabes, però també perquè té moltes ambientacions com això, no? Estiuenques, de platja, els mons que visites de Disney, doncs molts són que si la Sirenita, que si no sé què, que si tal, que doncs tenen un rotllo així fresquito. I per últim, a nivell temàtic, el videojoc parla molt també de l'estiu. El pròleg es centra en un personatge secundari que es diu Roxas, i que d'alguna manera tracta de com aquest noi processa el fet de despedir-se de l'estiu. Llavors, el pròleg del joc, que dura un parell d'horetes, jo sempre el jugo tots els setembres.
0: Que
3: és
0: bo.
3: Una cosa que m'agrada molt fer. Llavors, doncs això, primera recomanació, especialment ara també, i com posava aquí en el guió, recomanat, ara que hem vist el tràiler nou del Kingdom Hearts 4, que el vam veure en el Nintendo Direct de fa unes setmanes, i que potser per anar obrint una mica de boca també, doncs està guai rejugar alguns jocs de la saga.
0: Molt bé. Aquí ens hem separat, ja no ballem junts. I aquesta música de quin videojoc és?
3: Tu me la sabries dir, Pazos?
2: Jo sí.
3: Sí.
2: I sense haver-ho llegit. Això és l'obra d'in.
3: Sí, efectivament.
2: És un dels meus jocs preferits de sempre.
3: Sí, l'he posat pensant que tu també tindries alguna cosa a dir, perquè sé que t'agrada bastant. A mi m'agrada molt de l'obra d'in, que, bueno, la premissa, no?, de primeres, com aquesta idea d'un vaixell que arriba a un port que havia desaparegut fa uns anys i que ningú sap que havia estat d'ell i que ara arriba però sense tripulació, no? I llavors com que tu ets una espècie de detectivessa que t'has de pujar al vaixell i a través d'uns objectes així com una mica màgics, no? Com, o bueno, sí, com sobrenaturals, doncs has de descobrir les persones que estaven allà en el vaixell, diguem, com s'han mort, qui les ha matat i qui més i qui eren, no? En plan, clar, tu trobes potser algun cadàver, alguna cosa, i és en plan, vale, aquesta persona qui és? com es va morir i qui la va matar. I llavors, doncs, això és un joc molt d'investigar, però investigar d'una manera com molt de llibreta i de bolígraf. D'anar apuntant, de fer els teus esquemes, els teus tal... Llavors jo posava aquí que... jo posava aquí que em sembla com... Bueno, primer, un joc d'investigació boníssim i també que... Em recorda aquesta imatge de quan estàs en el descens a la bogeria absoluta en un joc d'investigació, que estàs com posant coses a la paret, no? Unint amb fil vermell, no sé què, doncs fer, jo, el que penso és que fer això a les 4 de la matinada, que és com una cosa molt de pirau del cap, no? De fer-ho ja quan tothom està dormint. Doncs que ara, amb la calor que fa...
4: És el moment.
3: Clar, et pots quedar fins a les 4 de la matinada i és bastant agraït.
4: Tota la raó.
0: Irrefutable, a més. Sí.
4: És boníssim, la veritat.
0: Escolta'm, darrere d'aquest joc hi ha un personatge com el creador, no? Que n'ha fet alguns quants, no?
3: Sí, aquí m'has pillat,
4: A mi també m'ha semblat el nom.
3: El del Papers, Please, també, com es diu?
0: Sí, els nostres oients ho estan dient en aquests moments, escoltant el programa.
3: Però com s'ha oblidat?
4: És que ha passat tanta història amb el Toby Fox, que ara tot el nom que tinc al cap és el Toby Fox.
0: No passa res.
4: Ostres, ja me'n recordo, tu, em sap supergreu.
0: Perquè l'aspecte d'aquest joc és un aspecte ja força especial, és a dir, amb blanc i negre, però un blanc i negre...
4: És com una mena de Game Boy en 3D.
0: Sí, exacte.
4: Una cosa així semblant, i sí que és una... És un d'aquests jocs que es veu poc, per exemple, l'Outer Wilds també té algú semblant. I és que el joc t'ho dona tot. Tu tens tot.
3: Sí, exacte.
4: La progressió és entendre.
0: Ja.
4: I és increïble quan entens alguna cosa. O sigui, jo recordo d'aquest joc, el meu punt àlgid va ser que, perquè està subtitulat en espanyol, però està parlat en anglès, si no recordo malament, només estava en anglés.
3: Exacte.
4: I hi ha una persona de la tripulació, perquè a més has de saber, no m'hi cognoms, no pensis que és, no, has d'aïllar moltes coses. I jo vaig sentir la veu i vaig dir, aquest paio s'excusés. I me'n vaig anar a la llista i vaig anar eliminant los McManigan i los McCloud, saps? I al final vaig trobar per l'accent. I acabes arribant a aquestes conclusions i és una meravella. I vaig us ho diré després, però vaig a buscar el nom perquè
0: m'estimava. Hi ha una D. Crec que hi ha una D. No recordo.
4: Monkey D. Luffy. No.
0: Alguna cosa més vols comentar d'aquest joc, Américo?
3: Jo no, que el recomano moltíssim. Sí,
0: xulíssim. Aquest joc encara...
4: Lucas Pope.
3: Lucas Pope, mira, la D on està.
0: Sí, la D no està.
4: Per favor.
0: La D no està. Sí, Pope, no sé. Hi ha alguna explicació d'això de la D, però ara no entrarem amb la meva... a les meves dèries, ja veient, que és molt estranya. L'Américo ha posat que posessim aquesta cançó i entre parèntesis ha posat és curteta, potser val la pena posar-la en bucle.
4: Per mi la podem deixar,
0: La podem deixar,
4: si acabem fent el programa amb això.
0: És que realment és senzilla, molt senzilla, però què defineix?
4: És d'aquestes poques coses que a mi se m'emporten cap enrere, però fortíssim, és una borrada.
0: Quin videojoc defineix aquesta música?
3: Doncs mira, realment l'he posat perquè m'agrada molt, Kakariko Village. No té res a veure amb els Picross, que és l'última cosa que volia mencionar. Bueno, potser que són com de Nintendo, no? Però bueno, Kakariko Village és una cosa... És més gran que tu i que jo i que tota la humanitat. Però això, Picross. Els Picross són aquests espècie de crucigrames, no? Com de nonogrames, es diuen, que consisteixen doncs, a fer com una espècie de... Com dir-ho? Com una espècie de... Sí, de mots encreuats, però amb números. I llavors a mi el que em recorden aquests videojocs, que són essencialment puzzles, no tenen història, no tenen res, una col·lecció de puzzles per anar fent un rere l'altre, és aquesta idea de doncs, baixar-se a la piscina, no?, amb el teu quadernillo de sopes de lletres i anar fent allà a l'ombra d'un arbre estirat a la teva tovallola i anar fent. Llavors, doncs això, crec que l'equivalent videolúdic a aquesta imatge idíl·lica serien els Picross, ja sigui amb una Switch. Per la DS van sortir uns quants, també. A l'Steam Deck crec que també es pot jugar, però bueno, treure l'Steam Deck de casa potser és com un tema una mica més perillós.
0: És veritat.
3: Però vaja, super recomanat tenir un joc així, tipus de mons encreuats o alguna cosa similar, algun puzzle per fer de manera distendida a l'estiu, entren sols.
0: Tu dius que hi ha números, recordo aquest joc que el vaig jugar, dins d'aquests números hi ha unes imatges pixelades en 3D o m'estic confonent absolutament?
3: Clar, aquest és el Picross 3D, atenció. Clar. Okay. Sí, la idea és que quan tu vas omplint la graella, al final obtens una espècie de dibuixet en mode pixel art, diguem, no? I llavors, doncs, clar, si a la DS crec que va ser, o a la 3DS, la 3DS potser
0: 3DS,
3: va sortir una variant que
0: sí.
3: era el Picross 3D, i que tu havies com de, et donaven un bloc
0: sí.
3: amb aquests números també, però que tu el que feies era com esculpir aquest bloc, pipi, li donaves amb el stylus i anaves traient la imatge en tres dimensions.
0: Recordo que sí, m'agradava molt, i recordava a Miquel Àngel, no? Allò que deia que tota obra d'art... Sí, bueno, sí. Tota obra d'art està dins d'un... No, està dins d'un bloc, no? De sí, pedra, i exacte. Sempre pensava, mira, és igual que el Picross, no? 3D. M'agradava molt aquell joc, i segurament el recuperaré. Com està de preu ara la 3DS? Es poden comprar?
4: Segurament no puguis. Ja, no sé com està, però...
3: Sí, jo tinc unes quantes a casa.
0: Sí?
3: Sí.
0: Molt bé.
3: Perquè vaig comprar unes quantes pensant que pujarien de preu, i que si se m'espatllava la meva,
0: sí.
3: després em costaria molt comprar una nova, llavors tinc com dos o tres a casa.
0: Molt bé.
3: Puc deixar una si vols.
0: Molt bé, fantàstic.
4: Uns Picross.
0: I alguna cosa més, així per acabar, Américo?
3: Doncs sí, mira, una última recomanació, així rapideta. He aglomerat tot sota un mateix, una mateixa idea, que són els jocs que ens animen a tenir com una rutina estiuenca, no? Penso en el Tomodachi, en sí. l'Animal Crossing, o fins i tot en aquest japonès que es diu Boku no Natsuyasumi,
0: sí.
3: que és el en català es traduiria com les meves vacances d'estiu. Són aquests d'un nen que marxa al poble dels seus tiets i està tot el mes d'agost allà, i són jocs que d'alguna manera ens inviten a fer una miqueta cada dia.
0: Molt.
3: És a dir, no entrar i estar jugant 3 hores seguides o més, sinó doncs això, establir una petita rutina i cada dia entrar, parlar amb dos o tres personatges, fer 10-15 minutets el que toqui, i ja demà continuem.
0: Molt bé, doncs oients, aquestes són les propostes de l'Américo, i ara doncs s'està preparant el Pazos, perquè també en té uns quants per comentar.
5: Generació Digital amb Albert Murillo.
4: Home, que és maca aquesta cançó. És millor que el joc.
3: Uau.
0: Passa, de vegades passa.
4: Sí. De vegades passa. Sí. Bé, jo porto cosetes també. I ara que parlàvem de rutina, una de les coses a vacances és intentar desconnectar de la rutina, la rutina habitual. Però és complicat. Aleshores, si vols desconnectar de debò, si vols desaparèixer del tot, no hi ha res millor que el Power Wash Simulator, a l'1 o el 2.
0: Per què?
4: Perquè és un joc de netejar coses. Ah. Aquestes pistoles d'aigua a pressió.
0: Ah, ja sé, ja sé.
4: Sí, posen sí. un camió fet sí, sí. un cristo sí. i tu tires allà. I aleshores, de cop i volta, amb el soroll de la pistola d'aigua, que no se sent res més, només ocellets, i el...
0: No hi ha aturador.
4: No hi ha què?
0: Aturador, no pots parar.
4: No pots parar. I a més, cada cop que neteja, cada vehicle o casa, o perquè hi ha algunes edificacions enormes, cada cop que rentes alguna coseta, perquè tot està separat per peces, se sent el cling i fas un... Ai.
3: Sí, exacte.
4: I et desconnecta el servei completa i absolutament.
0: Aquest va ser un joc que recordo que a la pandèmia van utilitzar o van jugar alguns influencers totxos.
4: A mi aquest, a la pandèmia, em va ajudar, però em va ajudar psicològicament.
0: Molt bé.
4: Perquè t'apaga. Et quedes així sentint això... Només això.
0: I a més ho deixes tan net tot, i tan polit.
4: I a més cadascú neteja a la seva manera. A mi m'agradava anar fent línies grans.
0: Clar.
4: I requadres, i tot quadrant. És una cosa, t'has de concentrar en una cosa que és molt simple, el qual t'ajuda a desconnectar molt el cervell, jo el recomano molt. A l'ús està molt barata, no sé quan estava.
0: Star, tu tens alguna catxera a casa?
6: No.
0: Val.
6: No sé. Amb un pis no faria
0: gaire cosa. Sí, no sé. Pensava que en tindries un. Jo tampoc,
4: Això no ho pensem, però la gent que tenim pis no podem tenir una catxera
0: d'aquestes.
4: I fa molt de mal, perquè és molt maco.
6: Hi ha una cosa semblant que és el que fan servir, que estic molt enganxat jo amb els vídeos aquests de restauracions, que són les pistoles aquestes de sorra.
4: Sí, tens
6: un objecte de pintura.
0: Llavors
6: ho dins una capsa amb uns guants.
0: Sí.
6: Jo em penso que és molt millor això dels guants que no la catxera.
0: Sí, te pots
6: fer un vídeo i perdoneu-me, però després perquè us posarem un vici.
0: Falta el videojoc d'això, Falta el videojoc d'això, sí.
4: I mira que d'aquest tipus Powerwise han sortit milers i ni un, perquè n'he jugat a molts, perquè sempre he buscat aquesta sensació, ni un arriba a aconseguir apagar-te d'aquesta manera.
0: Val, molt bé.
4: Passada.
3: Però és guai perquè han sortit com DLCs de temàtics, no? Jo recordo un del Final Fantasy VII, que podies rentar la moto al Cloud i al...
4: Sí, està la mansió de la Lara Croft.
3: Ara
4: han fet un de Warhammer, em sembla que van fer un de Star Wars.
0: Uau, impressionant.
4: Aquesta gent... Només han de posar el model.
0: Molt bé.
4: Pam.
3: Sí, clar. I omplir-lo a merda.
4: I omplir-lo a merda i després d'aquí ja t'entretens.
0: Escolta, has posat la llista molt alt, no sé quins...
4: Sí, ui, espera't. Curiosament, per desconnectar en videojocs, una de les millors opcions és el que deia l'Américo, que és generar una rutina virtual.
0: Sí.
4: que té pebrots, però funciona. Mm. És canviar una rutina per una altra. Per això, si tens una Switch 2, res millor que el Pocopia. Mm. Aquest joc el pots utilitzar de dues formes de desconnexió. Personal i externa. És a dir, si vols desconnectar tu del món, et dediques a jugar, descobreixes nous pokémons, els hi fas casetes, arregles l'illa, centenars d'hores fent feinetes agradables, petites, i no cal que t'agradin els pokémones, que vale. Això és important.
0: Sí, clar, no cal. No cal. Que els entenguis, que diguis, ah, mira, ara és aquest l'evolució de aquest, no sé què.
4: Li poses tu un nom, mira, el sí, Gordon sí. Cua, mira, ara igual, vale? És el de menys. Si vols connectar tu, per altra banda, si el que vols és perdre algú de vista durant mesos, li regales el Pocopia.
3: Ah, mira, que bé.
4: Sí, perquè tu? Aquí, clar, jo no la volia perdre de vista, però jo la meva parella no la veig des de fa 3 mesos, o sigui, vull dir, ah, això va sortir el joc...
0: No li vas regalar tu, eh?
4: No, li vaig... Tu has jugat al Pocopia, que jo no ho sabia, això.
0: Ah, val, tu no ho sabies, ho has après ara.
4: No, clar.
0: Vale, vale.
4: I ara, a vegades, està al sofà i diu, ai, que no he entrat a no sé què, i se'n va corrent i agafa la màquina. No, és una passada, és molt bon joc. I a més és això, important per mi. No cal que t'agradin els Pokémons.
0: Clar.
4: Si t'agraden, millor. Sí. Però que no sigui un... O sigui, el Pocopia és el Andor de los videojuegos. Bon. No cal que t'agradi Star Wars per veure Andor.
0: Està bé.
4: Això és exactament el mateix.
0: Molt bé.
4: I parlant de rutines, sí. El 16 de juliol surt per fi la 1.0 del Farlands. Uh-huh. Per totes les plataformes. És el joc aquest de gestió de granges especials de l'Eric Roth, de Leyendas y Videojuegos,
0: sí.
4: Que després d'un temps ja surt d'Early Access i ja el tenim aquí. I val molt la pena, és molt bon joc.
0: Molt bé.
4: En vacances també tenim de normal més temps.
0: Sí.
4: Així que és el moment de recuperar aquelles partides amb amics i amigues de, que durant l'any doncs semblen impossibles, perquè ningú té ganes ja de... Hem quedat a les 11 de la nit. És a cagar, sí. 11 de la nit, jo estic, estic acabant from i me'n vull anar a dormir. Per coses així tenim el Pic, que és el d'escalada.
0: Home.
4: És el joc de jugar a quatre col·legues intentant escalar una muntanya, que és molt ridícul i és molt divertit.
0: Molt divertit, perquè tens el control d'una cama, la mà...
4: I a més, tu amb el micròfon parles des del personatge, amb el qual hi ha distàncies, i sempre estàs escalant, i de cop i volta... Ui, no em surt ara.
3: De cop i volta
4: t'escolta... I és algun col·lega que ja no tornarà. Tens el Helldivers 2, sempre. Inclús jugant poques hores és impossible no ser extremadament feliç amb amics i amigues jugant a Helldivers 2. És... de lo millor que s'ha fet mai. I d'aquí no surto. Després tens coses, que això també és, és com una mica com el Pic, que és l'AI Slop, que li diuen, que és el RB There Yet, que és juntar-se a quatre anormals a intentar conduir una caravana pel bosc.
3: Aquest és el que vas fumant, no?
4: Vas tots fumant, tens un botó per beure cervesa, i la cosa és que cada xoc que fas, que el faràs, es va desmuntant la caravana, i la idea és arribar... No arribes. Et dic ara, però és molt divertit per tirar unes hores en companyia, fer un parell de tardes a cap de setmana, és increïble.
0: Al Dani Jiménez li ha encantat, a la nostra tècnica, aquest joc, sí. Em sembla que el jugarà, eh?
4: Sí, pues sí. Te'l recomano.
0: Tot el que és destrossar i cotxes i motos, o córrer, saps?
4: Bueno, bueno, ojo, que també hi ha ossos, eh?
0: Sí?
4: Sí, persegueix l'os i et rebenta la
0: caravana. No, els ossos, compte, eh? Sí, sí.
4: I l'has d'anar reparant, i has d'anar... I cada cop el terreny és més complicat, clar. I de cop i volta hi ha un penya-segat i una fusteta, i dius, passa la caravana per aquí. I la gràcia és que, com que són quatre amics, sempre hi ha algú que busca el caos.
0: Ja.
4: Sempre.
0: Jugant amb l'equilibri o fent coses...
4: O amagant que... les eines, o... Sí. També tens el... No sé com es diu, ara, jo de vehicles no entenc, però la corda aquesta amb el ganxo que va darrere del camió,
0: sí.
4: Que a vegades has d'enganxar un arbre per intentar pujar la camioneta, i pues, algú t'agafarà allò i t'enganxarà una pedra... és molt, molt divertit. Sí, és un d'aquests jocs que a mi m'agrada perquè no entres a guanyar.
0: Ja,
4: tots entreu a perdre.
0: Ja.
4: És el que a mi fa molta gràcia.
0: Pots repetir el nom?
4: Es diu RB There Yet.
0: Molt bé.
4: I després, mira, tenim aquest que no té res a veure amb l'estiu, però com que és la meva secció, doncs m'és igual.
0: Clar.
4: I el recomano perquè si no rebento. És una demo. Mm-hmm. Només està la demo, de moment. I no tinc clar quan sortia. Espero que aquest any, perquè el necessito molt fort. És el Iron Nest. Heavy Turret Simulator. Es diu, ostres, tu, han obert la porta. I això que crec que val la pena, crec que sigui la demo, perquè a més la demo dura una estoneta, està a Steam, em sembla que a dia d'avui segueix estant a Steam per descarregar-la, i és un simulador d'artilleria pesada.
0: Uau!
4: Tu controles una torreta gegant, però molt gran, mm-hmm. Que està enmig d'una zona, hi ha un mapa, i has de triangular els enemics, carregar les bales immenses, calcular l'alçada, els graus, la direcció, etc.
0: Perdona, què m'estàs dient?
4: Sí.
0: Jo vaig fer-ho a la mili, això.
4: Doncs ara ho pots fer
3: a l'Iron Nest.
0: Jo vaig fer a la mili, i era artillero, i feia...
2: Hosti,
0: jo...
2: la Maricolia.
3: Sí, sí. A mi això em sona una cosa... Perdona, eh?
0: Hagués hagut de fer-ho d'una forma més suau.
4: La mili, que és una mica teva.
0: No, però jo era artillero i estava al mig de... O sigui, estava
6: El RACA 21, no? Era el Murillo.
0: Sí, sí, sí. Llavors, hosti, cuidado, que puc estar una estona. No. El tema és...
4: Historietas Murillo.
0: Que quan anàvem a provar les coses i d'aprendre el que havíem de fer, jo anava amb, no sé, amb uns números, recordo, i estava entre els que tiraven el míssil, o no sé com es diu això, els canons estaven a mà dreta, i el lloc on havien d'anar estava a mà esquerra, i nosaltres estàvem al mig. És a dir, les bales passaven... Els obusos passaven per sobre nostre i feien, de fet, feien... I tu miraves i mai veies res, no? Però passava. I la nostra tasca era això, era dir, va, el 24 graus, 4...
4: Tu eres l'escouter, que en el joc hi ha escouters.
0: Pues soc l'escouter.
4: És a dir, a tu cada matí és un joc en primera persona,
0: sí?
4: Estàs a dins una torreta, però és molt gran.
0: Jo estava en un camió.
4: Que no, que això és una... És com un submarí, és una borrada. Aleshores tens... moltes taules de feina,
0: sí?
4: I un mapa gegant. Tu t'aixeques pel matí,
0: sí.
4: I et surt una senyal. Vale, no sé què. A més, em sembla, si no m'equivoco, que en el joc ets dels dolents. Fa molta gràcia. T'arriba una...
0: Bueno, ja feien dolenteries, també, sí. Perquè el castellàs era molt dolent, en el fons.
4: Doncs sí. Doncs t'arriben unes comunicacions, i aquí un enemic, no sé què. Està direcció tal, no sé quan. Tens dos scouters. Un està mirant 36 graus i l'altre 91 graus. Sí. Bona sort. Tu has d'anar al mapa.
0: Exacte.
4: I tens uns llapissos.
0: Sí, sí, feia això, feia això.
4: Sí.
0: Per favor.
4: Mira, has de mirar les instruccions de cada taula de feina.
0: Sí, sí.
4: Perquè et diran, per aquesta missió necessites aquests obusos.
0: Exacte.
4: I necessites aquesta no sé què, i ho has de fer en tant de temps, i tu has d'anar mirant i has d'anar girant manualment tot el canó, i és una passada. Perquè a més és complicat. És
0: no, era molt complicat.
4: És un joc de puzzles.
0: No sé si... ara et diré una cosa, perquè si està en el joc, me'l compro ara, que és la comunicació que fèiem entre els scouters i entre el tal, era a través de cable, i hi havia uns que es dedicaven a tirar el cable.
4: No, perquè tu estàs a primera persona i tu només veus el mapa.
0: Ah, val.
4: Però vaig arribar a la missió que vaig arribar, que aquí vaig parar perquè dic, em fa mal al cap, va ser una que em deien que a partir d'ara hi havia uns scouters que s'havien de comunicar amb mi.
0: Uau.
4: I no sé com ho faran.
0: Pues mira...
4: Però és molt xulo. A més, quan dispares el canó, es veu en el mapa un braç mecànic que t'indica per on va la bala. Analògicament, tu has d'encertar el puesto. I si no encertes el puesto, això té una repercussió. És com un... A mi em recordava una mica el Papers, Please, perquè has de prendre certes decisions, però a més amb aquestes mecàniques d'anar construint, i quan dispares el pet que fot allò...
6: Sí, però això està basat en fets reals, eh?
4: Sí, segurament.
6: És que, a veure, no, però... on s'ha fet, que no estigui fet a Lleida, aquest joc.
0: Però aquestes màquines no són reals, és a dir...
4: Jo m'imagino que no, eh? Perquè a més et diu una inclinació tal, tu la poses i la màquina ja t'avisa que ho has fet bé o ho has fet malament, però cada... Clar, la cosa és que cada missió t'hauràs de repassar un altre cop cada punt, perquè t'hauran canviat quatre coses.
0: Sí.
4: I aleshores ja no és el mateix, ja no és la mateixa bala, ja no és el mateix... Cada obús té una quantitat de com es diu? Bueno, són uns blocs per fer l'espurna aquesta, a vegades són dos, a vegades són tres... I ho has d'anar a mirar i has d'anar molt de cuidado. No, és una passada.
0: Va fer gràcia que diguis que ho he deixat perquè fa mal de cap, perquè realment has de pensar molt.
4: Sí. I jo estava en directe. Jo en un moment que vaig dir, no puc, eh? Me'n dir, a veure, has de fer això. I dic, hòstia, no m'entra, tu, això. No, és complicat. Et fan compte, això.
0: Sí, clar.
4: I fora d'aquest, que et dic, ens ha deixat a tots al·lucinats, el Waxheads, que si vols relaxació, què millor que un joc narratiu també de trencaclosques, on portes una tenda de discos. I parles amb la gent, recomanes la millor música per cada client, que no vol dir la que et demanen, vol dir la que tu creus que li agradaria.
0: Sí. Aquest el va recomanar la Dèbora la setmana passada.
4: Doncs ja el tens.
0: Sí. Ja, aquest està molt bé.
4: Doncs ja ha acabat. Si ho ha dit la Dèbora, és un 10.
0: No,
4: si ho ha dit la Dèbora, ja està. Estic totalment d'acord.
0: És una coincidència fantàstica. I a més, al final és això. Fixa't tu, fas coses que podries fer a casa, però que et compliques la vida en un videojoc.
4: És com aquell capítol dels Simpsons, que el Bart no està tallant la gespa, però està en un joc de realitat virtual de tallar la gespa, saps? Sí. Literalment és això. El Waxheads, si vols, que a més és un joc divertit i té molt bon ambient a dins, i la música és increïble, més música original feta pel joc, de debò que molt recomanat. I finalment, la millor forma de desconnexió estiuenca relacionada amb els videojocs és estar al dia de les notícies de la indústria. Perquè quan vegis que està tot en llames, ¿vale?, t'estressaràs tant que tindràs unes ganes espectaculars d'anar a passejar, d'anar a la platja, a la piscina, d'obrir un llibre, inclús, eh? Estic boig, estic torradíssim.
0: Compte, eh?
4: Jo recomano Terry Pratchett. Per exemple, Nación, que està fora de la saga Mundo Disco, que és pel que és famós aquest home, però té lloc a una illa paradisíaca, i és un llibre que és molt bo, és supermaco, és trist a vegades, però és molt, molt divertit.
7: Generació Digital, amb Albert Murillo.
0: Doncs mira, parlant de Todo en Llamas, que comentava ara el Pazos, sí, parlant de les notícies, ja a l'inici hem parlat una miqueta de com està el panorama i tal, i una de les notícies és força important i que mitjans generalistes, diguem-ne, que també l'han comentat perquè és un videojoc important.
1: Sí, sí, sí, sí, estem parlant de Grand Theft Auto 6,
0: sí,
1: de Rosta, de Rockstar,
0: sí,
1: que bé, és un joc, jo volia fer incís en que sortirà el novembre.
0: Encara queda, sí.
1: Sí, per això vull dir que encara ha de ploure molt, és això. I és, seguir-li el camí amb aquest joc és una odissea, perquè seguir l'evolució és que cada dia que passa, literalment cada dia hi ha alguna novetat.
0: Sí.
1: Cada dia. La cosa, pel que s'ho hagi perdut, doncs que, bàsicament el GTA 6 es publicarà, diuen, en principi, perquè després hi ha els mentideros de la corte, doncs diuen altres coses, no?, que en principi sortirà sense suport físic, vull dir que tu aniràs a la tenda, compraràs el joc, diràs, doni'm el GTA 6, te donaran una capseta, tu l'obriràs i diràs, oh, està buida. I diràs, no, és que va així, amb un numeret, amb un codi, i tu hauràs pagat 80 euros per tindre la capsa de plàstic molt bonica amb un codi de descàrrega a dins. Que si et vols gastar 100 euros, te donen el mateix, però el mateix, anava a dir el mateix joc, te donen un codi de descàrrega que tens accés amb un joc amb més coses, armes exclusives, nous models de cotxe, més vestuari per escollir. Esclar, el rebombori ha vingut perquè, a veure, Murillo, on s'ha vist? On s'ha vist que et donguin una caixa buida?
0: Això, és veritat, on s'ha vist?
1: És que, a veure, imagina't que, jo què sé, vas a una tenda, compres un videojoc, i obres, hi ha un disquet, hi ha un disc dins, i tot just arribes a casa, el poses a la consola, tu t'imagines que et digués descargando i que tinguis que descarregar una actualització de 2 gigas de dades addicionals que no són el disc, el disc aquest que hem comprat o pagat? Està bojos, home, jo que sé, que poguéssim anar, que et dic, amb una botiga virtual, saps, aquestes que n'hi ha, no?, de PlayStation,
0: imagina't,
1: tal. Tu imagina't que poguessis descarregar jocs de pagament,
0: no.
1: Una vegada la consola ha passat de moda, la desenvolupadora del joc ha fet fallida o tal, o fins i tot si canviem de màquina, tu imagina que tens una Play 4 i dius, pues ara en compro la 5, no?
0: Impossible.
1: T'imagina que aquest joc ja no el poguéssim tornar a jugar, és que és una bogeria.
0: Però encara hi ha gent que publica jocs en físic, no? De moment.
1: Sí, sí, encara de moment hi ha jocs que publiquen en físic, sí, jocs que d'aquests que els pots tocar, o sigui, tu obres la capsa i hi ha una cosa dins, a banda d'un numeret o d'un codi, no? Són aquests jocs que, diguéssim, entre cometes, són teus per tota la vida. I encara fa més goig, no? O sigui, aquests jocs són jocs retro.
0: Ja.
1: Allò que dius, ai, mira, abans ho deia el Pazos, diu, això torna tot així? Doncs sí, sí, sí. Perquè una de les notícies que us porto avui podria ser la cara B d'aquesta cosa del rebombori que ha portat al GTA 6. Mira, resulta que hi ha una empresa nord-americana, es diu I am 8-bit, jo soc 8-bit, dins del món més bastant respectada i coneguda, i són uns publishers, és una gent que publica jocs de tota mena, sobretot jocs de NES, en físic, que després ells tornen a vendre a Steam i a les botigues d'Xbox, PlayStation i Nintendo. És allò, no sé si ho has vist alguna vegada, que tu pots comprar un joc de NES, però és que en veritat és un emulador amb el joc de NES dins.
0: Sí, correcte.
1: Val, o sigui que, aquesta gent doncs treu això, treu jocs d'aquests, en treu també físics per PlayStation 5, físics per Switch 2, també treu bandes sonores en vinil, amb caset, o sigui que està força bé. La cosa és que ara, fa 4 dies han posat una nova producció que estan a punt ja de vendre, o sigui, tu pagues i quan arriben als 3 mesos fan una primera tirada, diguéssim, han fet una nova producció. Bé, de fet són dues. I ara flipareu. Han tret el Sonic i el Sonic 2 per Mega Drive.
3: Millors videojocs de la història.
1: Saps? O sigui, vull dir, a veure, tots teniu al cap el Sonic, no?
0: Sí, tant.
1: Doncs
0: sí,
1: aquesta
0: gent
1: doncs treu el Sonic, però en comptes de la capsa de fora negra, és blava. El cartutx, a més de ser negre, doncs és d'un blau traslúcid.
0: Sí.
1: Porta manual d'instruccions, és el joc tal qual, el de tota la vida, només que són $100 el cartutx de Mega Drive.
0: Uau.
1: Sí, el treuen perquè és el 35 aniversari del Sonic i, a veure, 80 euros amb una capsa buida, 100 amb una capsa plena...
0: Dues notícies s'entenen més quan estan juntes.
1: Això amb el mundillo aquest dels col·leccionistes, això vindria a ser el que se'n diu una repro actualitzada.
0: Ja.
6: I segona notícia, que aquesta suposo que us farà una miqueta de gràcia. A veure, no us ha passat mai, i no m'enganyeu, sisplau, no us ha passat mai que un dia truquen a casa, contesteu, i resulta que és un repartidor de missatgeria que us porta un paquet que...

0: I ves que no sigui tan nou ni tan de tant d'internet com es podria arribar a pensar. A veure, mon àvia, el cel sigui, deia una expressió quan volíem sortir a passejar que m'agradava molt. Anem a badar. És fabulós, és per fer-se una samarreta. Anem a badar.
1: Molt bé.
0: Sobre les paraules per explicar què volia dir.
1: I tant.
0: Anem de tendes a mirar, però no a comprar.
1: Exacte. Mm-hmm.
0: Anem a badar. Va, doncs això exactament. Això exactament és el que està posant en alerta a les autoritats de Corea del Sud.
2: Hòstia, quin gir.
0: L'aparició... sí. És l'aparició de desenes del que em diuen dopamine sites, que són pàgines web on tu pots entrar a comprar. Hi ha un munt de productes, pots seleccionar, pots llegir opinions de diferents clients, pots anar afegint els productes que tu vulguis al carret de la compra, tal, fer veure que pagues, però no pagues mai.
1: Buah, per favor.
0: Tal qual.
1: Què m'estàs dient?
0: Però és que n'hi ha, Murillo, n'hi ha, que després, o sigui, tu fas veure que compres,
1: sí.
0: I després reps un mail que et diuen gràcies per la teva no compra, atenció, tens el repartidor que està no venint a portar-te el que tu no has comprat. O sigui, és com una gincana, com un videojoc al món real, que això, diuen, els experts diuen que això te fa que et produeixi la dopamina i que estiguis content de que tens la il·lusió, que tens quartos, que has comprat, però que, clar, que en veritat no has comprat mai.
1: Yeah.
0: Sí, el problema està que, clar, no queda clar si això... Tu entres en una pàgina d'aquestes, com que és com una pàgina normal i corrent, no saps si és real o no.
1: Clar.
0: Si és una tenda falsa i no ho saps, tu potser estàs comprant una cosa que vols. Tu imagina que dius, estic comprant, què sé jo, uns pantalons, que no en tinc i sortiré despullat pel carrer. I clar, estàs comprant en una tenda falsa. I el repartidor està veniendo i tu...
1: Ja pots esperar.
0: I no ven, veus? Truquen i, escolta, no hi ha ningú.
1: No hi ha ningú, exacte.
0: Clar, però pot ser també que sigui que t'ho cobrin i en veritat no t'arribi mai tampoc i t'estiguin estafant.
1: Ja, escolta, amb jocs que valen un calaram, amb capsa buida o plena, tendes per fer veure que compres, però en realitat no compres, ens està quedant una jornada molt eixerida, eh?
0: Oh, i si vols ho rematem amb el tema que sempre porta controvèrsia, la intel·ligència artificial. I és que ja ho saps, Murillo, ja ho sabeu, amb aquesta taula, que a mi m'encanta, jo sóc molt punyetero, m'encanta destapar les misèries i les coses dolentes, sobretot de coses com la intel·ligència artificial. No per mania, eh? És que per portar una miqueta la contrària, no?
1: Ja m'agrada, ja m'agrada.
0: I també perquè hi ha moltíssima gent que ja diu les bones i de retruc tapen les dolentes. Yeah. Ja té que haver una miqueta el contrapès, em penso jo.
1: Molt bé.
0: Mira, per exemple, Hasbro són propietaris d'un munt de videojocs, de joguines, de Monopoly, és també la propietària de la franquícia Peppa Pig, aquests dibuixets de la porqueta i tal. Doncs Hasbro ha sortit fa 15 dies, ja hi porta cua, que vol que els actors de doblatge infantils que posen les veus als animalons de Peppa Pig signin un acord per capturar les seves veus perquè vagin a petar amb un banc de dades de reproducció d'intel·ligència artificial.
2: Va,
0: l'argument principal de Hasbro, a veure, és que com que els actors es fan grans de seguida, els nens, doncs clar, de seguida creixen, canvien de veu i han de deixar de fer la seva feina perquè ja no tenen veu de nen.
1: Ja
0: dic, no, si per defensar la intel·ligència artificial
1: sempre
0: hi ha arguments, sempre, i molt vàlids, només faltaria, no? Però el que m'ha agafat amb el peu canviat, ostres, i m'ha agradat molt, no?, que m'agafin així amb la calça baixada, ha estat com de vius són la gent d'Amber Entertainment, que és la desenvolupadora d'un videojoc que acaba de sortir fa 2 dies, dijous passat, que es diu Court Room Chaos Starring Arnold Schwarzenegger.
1: Què dius?
0: Que és un joc per la plataforma Amazon Luna, que Amazon Luna vindria a ser una mena de Stadia.
1: Sí. It's Judgment Day. You've been skipping leg day again,
0: Arnold. What? Bueno, vagi per endavant que aquesta colla de veus d'Arnold que escolteu, cap d'ells és Arnold Schwarzenegger.
1: Què dius ara?
0: I si veieu el vídeo del tràiler, surten mitja dotzena d'Arnold Schwarzenegger vestits de diferents maneres. Tampoc és Arnold Schwarzenegger, tot és intel·ligència artificial.
1: Ja s'ha enterat, ja s'ha enterat ell?
0: Sí, clar, aquí està la cosa, ha donat permís i ha cobrat, a més a més.
1: Ah, val, d'acord.
0: Sí. Doncs el Court Room Chaos Starring Arnold Schwarzenegger té un predecessor que es deia Court Room Chaos Starring Snoop Dogg.
1: Sí.
0: Són dos jocs de judicis on el jugador o jugadors, doncs el comandament és el telèfon mòbil.
1: Sí.
0: Literalment parlen amb el telèfon mòbil i li diuen al jutge que hi ha a la pantalla doncs les instruccions que hi ha, no? Abans era amb el raper l'Snoop Dogg i ara amb el Schwarzenegger. La conya és...
1: A l'Amèrico li ha fet molta gràcia, això.
0: Clar, tu imagina l'Snoop Dogg, aquest que fuma, de jutge.
3: Clar, però

0: Ah, o sigui que és el jutge.
1: És el jutge.
0: Ah, Dios santo.
1: I aquí està la gràcia, exacte.
2: Què passa, no? Ei, bro.
0: Ei, bro.
1: La canya està que aquest joc, les veus, els dibuixos, les mecàniques, tot està fet amb intel·ligència artificial. És tot de polixpan, diguéssim. És increïble. A primera vista, clar, ja pots esperar-te el desgavell més gran que s'ha vist mai en un videojoc, perquè si heu provat la intel·ligència artificial generativa, hòstia, és que fa coses molt rares.
3: Sí, sí,
1: i molt estranyes, i és molt imprevisible. Doncs imagina't-ho imprevisible si això ho poses amb un jutge per un videojoc on ha de prendre decisions determinants, no? Es veu que els senyors d'Amber, doncs mira, han debut treure el nas com funcionen els jutges a Espanya, perquè el que tenim és un joc de jutges de conya, on el jutge diu i fa el que vol, perquè els jugadors també poden dir el que els hi roti. O sigui, casos absurds.
3: Doncs escolta'm, perdona'm, Star, es confirma que han agafat una mica el que hi ha aquí,
1: Sí, sí, sí.
3: Però han entrenat amb el peinado.
1: Han vingut aquí i dic, bona idea.
3: Sí,
1: i agafem el Schwarzenegger, també, bona idea. Però que, Morilla, pots fer coses... O sigui, tu pots dir, tu truques, no?, al joc.
3: Sí.
1: I surt el Schwarzenegger, el dibuixet a la pantalla, i dius, escolta, Arnold, mira, no. Bueno, su senyoria, aquí tens que parlar.
4: Clar, clar.
1: Su senyoria, ha vingut una gallina... Se m'ha menjat tota la roba que tenia a la rentadora.
3: Ah.
1: I com a testimoni porto a un policia de la policia muntada del Canadà.
3: Sí.
1: I el ninotet, l'Arnold Schwarzenegger, diu, ah, doncs sí, llavors ell te fa preguntes i actua en conseqüència. O no?
3: Ja.
1: O sigui, talment com els jutjats que veiem per la televisió, no?
5: Sayonara, baby.
1: Sí, sí, doncs, o sigui, fa borrades, bogeries. Abans hi havia, en el món de la computació, de la programació, hi havia una frase... que era, pots convertir una errada en una virtut, lo de turn a bug into a feature, no? Perquè m'entengueu, l'exemple clàssic és l'Space Invaders.
3: Sí.
1: L'Space Invaders no és que s'accelerés cada vegada que hi havia menys enemics a pantalla, és que quan n'hi havia molts, era la màquina la que no podia manegar-ho tot i semblava que anés més lenta, quan en realitat és que no podia anar més ràpid. Val? Doncs aquesta gent ha fet el mateix. Aquesta és la jugada d'Amber Entertainment. Convençuts de que no podien fer un joc sèrio de Chaos Room Chaos starring Arnold Schwarzenegger, no podia ser un joc fiable, han fet com només es pot fer. Aprofiten les carències i problemes per treure'n profit.
3: I segurament et trobes davant un joc que poden haver-hi molts riures, no?
1: Perquè és absurd. Sí, és totalment absurd. El Schwarzenegger fent amb la veu del Schwarzenegger, clar, responent-te a coses que no són se sol tenir volta, tu portant pistes o portant un testimoni sense sol tenir volta, i esclar, és un desgavell impressionant.
3: I el Schwarzenegger cobrant i fent contracte
1: a la seva veu. Sí, des de casa seva, fumant el seu puro i donant-li de menjar al poni i el porquet que té a casa.
0: Heu vist que fa uns anuncis ara el Schwarzenegger de màquines com de tallar
1: césped
0: i tal. Parlàvem de catxers abans, de material de jardineria, i està doblat al català. És molt graciós veure parlar el Schwarzenegger en català. Sí, és divertit.
1: Amèrico ja passava les pel·lícules, Vull dir...
3: Sí. És veritat.
1: Sí, jo veia pel·lícules...
3: Sí, és veritat. Però és veritat, quina veu hauran utilitzat? Potser també s'ha fet per IA en català. No ho crec, no?
1: No, està només en anglès. Però, a mi ja el poden traduir, doncs tu imagina't.
3: Ah, mira, el tenim aquí. Espera. Això
6: sí que és art. En Whisky la Lulú els agrada. Tens bons braços.
7: Tinc bones eines.
3: No l'havia vist, aquest anunci. Déu-n'hi-do.
4: M'està agradant molt aquest anunci.
0: Mira la caixa, mira-la.
3: Sí.
1: Fa una miqueta de por, Fa una miqueta de por, perquè, clar...
4: És del Lidl.
3: Sí, és del Lidl. Que, per cert, has dit tu, Lidl?
4: No.
3: Aquí, a l'Amèrica.
4: Ningú ho ha dit, ningú ho ha dit.
1: Líder, ha dit que és el líder
3: d'aquestes
1: coses.
3: Jo crec tot, és que...
4: No, que sí.
3: Que fins i tot hi hauria un moment... No, ja ho sé, que si haguessis continuat, hagués pensat, hòstia, ha sigut el meu cap que... No. Per cert, queden 2 minuts i mig de programa. No hem parlat gaire bé del GTA 6, sí que n'hem parlat, perquè n'ha parlat l'Amèrico. Tu has fet ja la... Com es diu això? L'has comprat ja, els bajos?
4: Que punya... Ui, anava a dir un taco.
3: Què m'estàs dient, no?
4: Però... Jo no, a mi no m'interessa el GTA 6.
3: Però tu de què vas?
4: A mi m'interessa el Barbie i el Godzilla, que surten...
0: El Barbie boníssim, jo tinc moltes ganes. Sí.
3: No t'interessa? Per què?
4: A mi els jocs de Rockstar, entenc que són molt bons i que són obres mestres, però a mi m'avorreixen.
3: per les coses i quantitat de coses que pots fer.
4: I aquest sí que tinc curiositat per veure com han fet certes coses, sí? Però no tinc un interès en anar corrent, a deixar-me 100 pavos. No és el meu joc. Hi ha altres que prefereixo abans del GTA.
3: O la Neo Geo, que sí que te l'has comprat, no?
4: Mm-hmm. Això no se sap.
3: Perquè, no se sap, perquè, clar. Però claro.
4: No, perquè encara es pot tornar.
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Et dones marxa, eh?
4: És una compra d'aquestes que fas i dius, jo crec que igual acabo tornant, però sí. Val. Fa il·lusió.
3: Sí.
1: O potser no l'has comprat, has mirat bé la pàgina aquesta.
4: Ai, malparit, és veritat. Ara vaig a mirar el mail, a veure si és una no compra. Clar. A veure que m'arribarà un no repartidor, tu.
3: I, Américo, tu compraries aquest del Sonic, l'1 i el 2% euros cadascun?
0: Clar, per 100 euros potser no. Però bueno, jo crec que es pot negociar amb IAM 8-bit, no? Potser els hi podem dir que si som uns quants, no? Si fem una comanda gran, potser ens ho deixen una mica més arreglat.
1: Et dono 3 euros.
4: Potser els ho deixen 80.
3: Sí, 25 anys de generació digital.
0: Clar, exacte. Sí.
3: Alguna cosa. Molt bé, doncs escolteu, fantàstic, oients, aquest és el darrer programa una mica normal, perquè és el que una miqueta fem cada setmana. La setmana vinent farem el programa obert al públic, ja tenim totes les persones que hi aniran, però passaran moltes coses, i una molt interessant. Entrevistarem a una persona que es diu Leandra Terol, que va fer un programa a Catalunya Ràdio abans que ningú, que estava dedicat als videojocs i estava dedicat a l'informàtica. I es deia Radio Computer.
4: Ostres.
3: Parlarem amb ell d'aquest programa que no es guarda cap tipus de fragment sonor. És una pena. Adéu-siau, que vagi molt bé, companys.
4: Adéu.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies per ser nosaltres. Benvinguts una vegada més a Jazz Batussi. Durant la pròxima hora navegarem per l'univers del jazz recorrent els seus confins i les seves galàxies. El meu nom és Dani Nelo i us he preparat la selecció musical per aquesta nit. Aquesta setmana sessió en la que ens endinsem en les bandes sonores de film noir europeu dels anys 60 i 70. Fugides per la Costa Blava, robatoris amb accent italià, crims sota el cel de París i nits de drama tílic pels carrerons del Soho londinenc. Arrenquem amb George Gabarens. Benvinguts al Jazz Batussi.

aires noirs, aires de ficció criminal. Hem arrencat amb el tema principal de Xerxe l'Idol, composat per George Gabrens, un fill d'immigrants armenis criats a Grècia, que va fer música per un munt de pel·lícules de la dècada dels 60. Diuen que va escriure més de 150 temes cinematogràfics, que es diu ràpid. A la vegada va ser un dels socis musicals més fidels del cantant francès Charles Aznavour, un home de música com els d'abans. Seguim amb un altre artesà de les bandes sonores, en aquest cas italià, el senyor Piero Umiliani. Tot un clàssic del cine negre dels 60, també de l'espagueti western, del giallo, aquest gènere de terror que va fer furor aquí també als cines de barri. I a diferència de Gabrens, Umiliani, fora de la música de cine, va tenir un parell de hits internacionals sota el seu propi nom. De la pel·lícula Il piacere proibiti, escoltem Notte in Algeria.

No té in Algèria. Era un tema del compositor italià Piero Umiliani, que després segur que tornarà a aparèixer. I d'Itàlia tornem cap a França per escoltar un tema de Christian Chevalier, un habitual de les bandes sonores noirs dels 60. I aquí sentirem un tipus de tema molt recurrent en aquest cine negre europeu. Imagineu l'escena: un club de jazz, la típica cava afrancesada, amb parelles assegudes, embadalides i fumant en silenci i escoltant la cantant. El tipus de tema, un mig temps o una balada crepuscular. En aquest cas, Street in Manhattan.

0: Okay, I'll be back in a minute.
1: Era la veu blanca de Glenda Lade i el vibràfon de Christian Chevalier de la pel·lícula de 1959 de Jean-Pierre Melville, Deuxième Danse Manhattan. L'escena corre per internet i en aquest cas no és en un club, sinó que es veu el combo de Chevalier i Lade als estudis Capitol de Nova York, i per tots aquells frics que els agraden les tècniques de gravació, la disfrutareu. Segueixes a la sintonia dedicat, això ja es va tu, sí, avui la cosa va de cine negre de mitjans del segle XX, quasi tot europeu. Després sonarà algun tema yanqui, però creiem que la lectura del jazz cinematogràfic americà en mans europees té molt i molt encant. Us he dit que Piero Umiliani tornaria a sonar, doncs aquí va, i ara amb la trompeta de Chet Baker. Això es diu Tensió.

Sentíem encadenades dues melodies. Primer, la detenció de Piero Umiliani, i després, sense sortir d'Itàlia, hem anat amb Piero Piccioni. I d'Itàlia ens anem cap a Anglaterra, on trobem a un dels saxofonistes més emblemàtics del jazz dels anys 60, Tubby Hayes. És un de la generació del famós Ronnie Scott, potser no tan conegut, clar, Tubby Hayes no tenia un club de jazz. Coses a part, Hayes va fer un munt de bandes sonores, i a part cal dir que en si els seus temes, els seus arranjaments sempre van ser molt cinematogràfics, molt evocadors. Sentim-lo amb aquest segon moviment de Southern Suite.

0: Jazz Batussi
1: amb Dani Nelo.
2: Impressionant, espectacular. Aquests bongos segur que eren els de Jack Costanzo. Això era Tabby Hayes, el saxofonista Tabby Hayes i la seva orquestra amb el Southern Suite. I no ens movem d'Anglaterra, on John Barry, un dels compositors anglesos de bandes sonores més prolífics, va escriure The Beat Girl, una pel·li de culte plena de rebel·lia juvenil, noies pecaminoses, intrigues criminals, etc. Un John Barry que poc després va composar i va arranjar les bandes sonores per la franquícia de James Bond. Anem, doncs, a una peça d'aquest Beat Girl que es diu Plaer Immediat.

immediat. Sí, senyor. Si esteu escoltant aquest capítol en cotxe, segur que esteu vivint una pel·lícula molt més interessant i suggerent que la dels cotxes que us rodegen, que estan escoltant noticiaris avorrits. També, en produccions de cine negre europees, sovint apareixen temes amb accent llatí. És el cas de Vaya Patir, un tema de Gonzalo Fernández que apareix en la banda sonora de Les Enemies de 1962, dirigida per Eduard Molinaro. Una banda sonora compartida amb el gran Marcial Solal. Això es diu Vaya Patir.

Vaya patida, Gonzalo Fernández per la cinta Les Enemies. I després de la descàrrega de Fernández, tornem al romanticisme decadent dels italians dels 60. Seguim amb el piano de Giorgio Gaslini, que el 1960 va escriure Blues a l'alba per la pel·lícula La Notte, de Michelangelo Antonioni, i amb un elenc tremendo amb Jean Moreau, Monica Vitti, Marcello Mastroianni. Buf, fantàstica, Blues a l'alba.

Sentíem primer el pianista Giorgio Gaslini i després hem seguit amb el mambo de Henry Crolla. Segueixen a la sintonia d'ICAT. Això ja és Batussi i ja saps, ja ho saps, que pots escoltar aquest i tots els capítols Batussi al podcast a ICAT.cat i a la plataforma 3CAT. I ara sí que creuarem l'Atlàntic per escoltar a un dels mestres dels mestres dels mestres de les bandes sonores, el senyor Elmer Bernstein. Ja sabeu, tot un favorit Batussi que hem sentit en algunes de les seves diferents facetes estilístiques. Avui el farem passar amb aires noir, amb aires de melodrama fosc. Anem amb el tema d'obertura de la pel·lícula Sweet Smell of Success, Dolça Olor d'Èxit, cinta dirigida per Alexander McKendrick al 1957.

Així començava Sweet Smell of Success amb un Burt Lancaster i un Tony Curtis impressionants. De la mateixa banda sonora, però amb la formació del bateria Chico Hamilton, que per cert apareix ell i apareix el seu combo com a part del cast, com a part dels personatges de la pel·lícula, doncs escoltem el seu Goodbye Baby Blues.

Escoltàvem primer Il Nero de Piero Umiliani i després hem seguit amb el trompetista anglès Dizzy Reese. Manyacs, ens acaba el temps, hem de marxar, hem de guillar. Per tant, anem amb un tema super icònic. Sí, us pot semblar una miqueta empalagós, però doneu-li una oportunitat. Es tracta del tema principal de Farewell My Lovely, aquí traduït com Adeu, nena. Una pel·lícula de 1975 dirigida per Dick Richards i protagonitzada per Robert Mitchum fent de detectiu, fent de Philip Marlowe, sí senyor. Ja de gran, bastant currat, però amb una classe i estil inigualables. El tema és de David Shire. Això és Farewell My Lovely.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Noies, nois, nois, noies, això s'acaba, no hi ha temps per més. Avui hem tingut sorpasso a mitjanit. Espero que us hagi agradat. El meu nom és Dani Nelo i, com sempre, serem aquí el proper diumenge al mateix lloc i a la mateixa hora, amb més música i històries. I recordeu, deixeu que el Jazz Batussi entri a casa vostra.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F-Boys!

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

Escoltes, ICAT.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Garatia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només

vida tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,